junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

Ja diria cine, si tingués abril. Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos. Ja diria Klimt, ja diria Pollock. Només una cosa important.

serà record, i el record, enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana, en un barri,

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques. I de cada suada, 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls, et munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, car piquen amb ressò, i es diu, si neix un peix a cada cop que donen, un peix, cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror.

I encara hi ha un ofici que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre, que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh! Les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.

0: hem arribat a les 9 del matí. Repassant les notícies més destacades d'aquest dimarts, una vintena de persones han acampat a nit passada a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern espanyol que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables. Anem en directe fins a aquest punt. Toni Sastre, bon dia. Encara hi són?
1: Bon dia, sí. Encara hi són. Fa aproximadament una hora que han sortit de les seves tendes de campanya. Alguns, fins i tot, han dormit en terra, han estat de dormir. Aquestes persones formen part del col·lectiu Aurora, del col·lectiu Flama, i d'altres ho fan a títol personal, això sí, sota el paraigües de la coordinadora d'habitatge de les Illes Balears. Són algunes de les persones que han passat la nit aquí a la plaça Espanya, i això és el que en deien.
2: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
3: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que deberíamos tener todo el mundo a tener una vivienda y una casa digna.
1: Està previst que a les 6:30 de l'hora baixa es reuneixin en assemblea per analitzar les mesures del decret i decidir si continuen en l'acampada o organitzen futures mobilitzacions.
0: Gràcies, Toni. D'aquí a mitja hora comença el Consell de Ministres i ho fa amb incertesa sobre si s'aprovarà el decret d'habitatge. En les darreres hores s'han duit a terme negociacions entre el Partit Socialista i Sumar, ja que tenen posicionaments diferents.
4: Sumar assegura que l'acord no està a prop i exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora del mercat immobiliària als fons voltor, entre altres qüestions. Una vegada s'hagi aprovat el decret del Consell de Ministres, s'haurà de convalidar el Congrés dels Diputats, o no tenen més complicades el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
0: L'esborrany inclou mesures com la protecció davant dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors.
4: El president del Col·legi d'Agents de la Propietat, però, adverteix dels efectes contraproduents que, segons considera, pot tenir en l'oferta d'habitatges en règim de lloguer mesures com els contractes indefinits o la limitació dels desnonaments. José Miguel Artieda, en declaracions a l'informatiu Matí, fa uns minuts ha assegurat que 2 de cada 3 habitatges està en mans de persones físiques.
6: El propietari té por, no? Té por de lo que pugui passar, de desprendre-se del seu immoble i després pues, que vagin sortint decrets que li llevin aquesta posició i sobretot la vulnerabilitat que tenen els propietaris quan s'incompleix per part de llogater pues, el contracte, que bàsicament és pagar i poder recuperar la vivenda quan s'acaba el contracte.
0: I l'INE acaba de publicar l'IPC, l'índex de preus de consum, es dispara al mes de setembre fins al 4,9% per l'increment dels combustibles.
4: És el nivell més alt des del febrer del 2023, quan es va situar en el 6%, això segons les dades avançades, com dèiem, per l'Institut Nacional d'Estadística, que ha atribuït aquest fort repunt a l'encariment de la gasolina i el gasoil. Amb la dada del setembre, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa per sobre del 4% per segona vegada des de l'abril del 2023.
0: Un preu dels combustibles que afecta la ciutadania, que ha vist com el gasoil va pujar un 30% al mes d'agost i la benzina un 17%.
7: Cap de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estic pagant 15, depòsit ple, més o manco.
8: No me sale los kilómetros rentables ni nada.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment del carburant. 9:04, ara comença el programa al dia.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
10: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3, diumenge 4, estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia a tothom. Són les 9 i 6 minuts del dematí i donem usos en un magazín de matins de Ràdio Pollença. Avui és dimarts, és dia 29 de setembre. Avui és un dia, Maria, ben especial. Avui hem de felicitar a molta, moltíssima gent. Bon dia.
1: Bon dia, Álvaro. Tenim moltes coses per celebrar avui. És un poig, és un dia especial.
0: Sí, avui és Sant Miquel.
1: Exacte, Sant Miquel, Sant Rafel i Sant Gabriel. Així que una forta felicitació a tots els Miquels, Rafels i Gabriels, i també Miqueles, Rafeles, Gabrieles, que avui fan festa.
0: Però avui volem fer una felicitació molt especial a una persona que fa uns mesos va compartir nosaltres els micròfons d'aquesta ràdio. Avui fa anys na Joaneta, i no fa qualsevol edat, avui en fa 50, qui ho diria, si pareix una nina. Així que, Joaneta, des de Ràdio Pollença volem desitjar un molt, molt, molt feliç aniversari. Que passis un dia fantàstic, envoltada de la gent que t'estima, que aquests 50 siguin només un començament d'una nova etapa plena de bons moments, moltes rialles i molta, molta salut. I, a més, na Joana graduada en 50 anys, això sí que té mèrit.
1: Na Joana és una passada, té una energia que no s'acaba mai i un sentit de l'humor d'aquest que sempre ens fa riure amb una alegria brutal. I que continuï, doncs, que aquesta nova dècada vengui carregada, com dèiem, de salut, rialles, bon moment, moltes ganes de continuar fent renou, com tu saps, Joana, i que pugui ser amb molts de... Què me contes? Que és el programa que fa na Joana aquí a la ràdio. Molt d'any, Joaneta, 50 anys no se fan cada dia, però bé, és que això només se fan una vegada, per tant, aquest any tinguis un dia

0: que me contés? T'ho contarà mateix. Que me contés?
1: Molt bon.
2: Bé, ui, ai, ai, ai, ai, ai. Ida, Joaneta, molt d'anys. Una abraçada ben forta de tot l'equip de Ràdio Pollença. Ja la sentiu. Bé, la sentireu cada dijous, eh? Cada dijous continua no junat aquí amb vostè, que m'acompanya molt d'anys. Bé, a part de tot això, d'aquesta introducció, tantes felicitacions a tothom, que després en farem més per mi. I bé, poden dir-ho als dos oients que si volen enviar un missatge felicitant algú, perquè avui hi ha tanta gent que fa festa, mos ho facin a través d'un mòbil de la ràdio, perquè agafar el telèfon ho tindrem molt complicat, però mos podeu enviar un missatge al 687-72-11-93. I bé, què tenim avui, Maria?
3: Idò, tenim ple de matí cap vespre. A les 10 i 5 més o manco xerrarem d'un recital líric que fan la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncades en el Museu Dionís Bonnassa aquest dissabte a les 8. Xerrarem concretament amb Malena Moncades. A les 10 i mitja xerrarem amb la Fundació Roger Villalonga, perquè és la notícia d'avui, aquest conveni que tornarà a posar en marxa els campaments de Cala Murta. Parlarem amb el president, per Antoni Borràs, i amb el gerent, en Joan Comas. A les 11:15, també una altra entrevista especial. Parlarem de la tardor cultural en el Club Pollença, que tenen preparades moltes activitats. Ho farem amb el seu president, també al Marc. Però és que, a més, avui també xerrem amb en Mateu Coll, que fa una conferència aquesta setmana sobre les xes que ha ensenyat. I atenció, perquè també, en principi, avui telefonam en Vial Mesquida, que presenta avui vespre, per cert, el seu darrer llibre Trust. I de tot això entre 11:15 i 12, a les 12 l'informatiu, i a les 12:30 tenim Llibres per viure en Christian Taylor. I un cap vespre, petit ple amb en Jaume a partir de les 5, després de repassar l'agenda, a les 5:30 parlarem de la Pollença Running Fest, perquè vendran des de l'organització per fer valoracions i balanç i expliquem-vos com varen viure les curses dissabte passat. I a les 6 tenim a la tropa del Soldà, representants, no els vendran tots, ni totes, no hi caben, ni de ràdio, però sabeu que tenen aquest mes d'octubre com a jornades de portes obertes i també una reunió informativa aquest dijous per si qualcú se vol fer de la tropa de cornetes i tambors del Soldà i mos ho venen a contar i de les 6. Això és el programa d'avui, programes de matí i cap vespre.
2: I de quan són les 9 i 11, començam. I hem de començar informant que avui s'estrena La Travessa, Expedició Serra de Tramuntana, a Trescat, és la quarta temporada i es tracta, Maria, d'un reality d'aventures.
3: Un reality d'aventures, i del que podreu veure els dos primers capítols des d'avui cap vespre a la plataforma 3CAT, es veu que TV3 se podrà veure un poquet més endavant, i en la que 8 parelles de famosos participen en una aventura extrema, i dir això, tot això presentat per Laura Esquianes. Varen començar per Pollença, per això vos ho explicam. Des d'avui ja podreu veure aquests dos capítols en els que comencen des del far de Formentor, van fins a la platja de Formentor, visiten també el celler de Cana Xartell i després ja tiren cap a l'ermita de la Victòria i cap a Vinifaldó. I doncs, si voleu més informació, a la web de trescat.cat ho trobareu.
4: Benvinguts a la Serra de Tramuntana. Un territori esquerp i fascinant que s'alça amenaçador enmig del Mediterrani. Aquesta vegada ja coneixem els aventurers i les aventureres, 8 parelles que han acceptat enfrontar-se al repte més extrem. La muntanya, el mar i la roca els portaran fins al límit de les seves forces.
5: No ho puc.
4: I serà llavors quan descobrirem la seva veritable cara.
6: Ara! A què hem vingut aquí?
7: A guanyar!
6: Epa, Raquel!
4: Si es pensen que estan preparats per l'aventura que els espera, molt aviat s'adonaran que no és el mateix veure la travessa que viure-la.
8: Ah! És que vaig al límit amb tu.
9: No, jo no estic gens bé, però gens, eh?
6: Ah! Les rates! Veniu, veniu!
10: Merda, merda, merda.
11: Ha començat la guerra!
4: Si volen arribar fins al final, hauran de creuar Mallorca posant-se a prova i lluitant per superar les seves pors i desafiaments impossibles.
5: Em mataré, t'ho juro que em mataré.
4: Amb un sol objectiu, la victòria. El repte és damunt la taula. Qui serà el millor? Comença la travessa Expedició Tramuntana.
2: I de, ja ho sabeu, comença i podeu seguir a través de la plataforma 3CAT. I canviem de qüestió. Una de les notícies avui del dia és que Cala Murta recuperarà el seu històric campament juvenil a partir de finals del 2027. El Consell de Mallorca recupera l'històric campament juvenil de Cala Murta Formentor amb l'objectiu d'ampliar l'oferta pública de campaments i acostar els valors de la Serra de Tramuntana a les noves generacions. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, ho definia ahir, el moment de la signatura ho definia ahir com un dia històric.
10: Un dia en què firmam un conveni entre la Fundació Roger Villalonga i el Consell de Mallorca per tal de retornar l'ús públic en el campament de Cala Murta a un indret privilegiat com és Formentor. Un ús que en el qual consistirà en poder realitzar activitats de temps lliure, activitats d'oci per joves de Mallorca i també una part molt important de demostrar i informar dels valors que té la Serra de Tramuntana, aquest indret privilegiat també que tenim la sort de tenir dins Mallorca, que és declarat per l'UNESCO com a patrimoni de la humanitat. Per tant, les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment. D'agraïment en el president, a tota la fundació en general i, per suposat, en el Consell de Mallorca, la Conselleria de Presidència i a la part, o el Departament de la Serra de Tramuntana, perquè des de fa molt de temps estem fent feina per aconseguir la firma d'aquest conveni. I és que avui venim a complir la paraula donada. Varen dir que tornaríem a retornar l'ús públic aquí, en aquest indret privilegiat i sobretot estimat de tots els mallorquins i les mallorquines, i avui l'hem aconseguit. Per una banda, ens ajudarà a millorar la conciliació de les famílies, en la part laboral i també la part d'oci dels seus nins. I per altra banda, insisteix que podrem inculcar el valor de la Serra de Tramuntana, la feina amb equip i sobretot soci en el jovent de Mallorca. Ha estat un acord que no ha estat fàcil, però a dia d'avui podrem dir amb molta satisfacció que ja és una realitat, que és pels propers 20 anys, en capacitat de pròrroga de 5 anys més, i amb un total d'una despesa de 7,7 milions d'euros. Per tant, és un acord històric per la Fundació, però també per la nostra institució. Tindrem la possibilitat d'habilitar 70 places en aquest indret, per tant, ampliarem la xarxa d'oci públic que tenim a dins l'illa de Mallorca. En aquest indret, com comentava el president, és molt estimat perquè moltíssimes de persones varen poder passar per aquí, per les cabanyes i per diferents edificis que hi ha, que conformen aquest complex durant moltes de generacions. Per tant, avui recuperam una part de l'essència de Mallorca. Ara podrem visitar les instal·lacions, unes instal·lacions que fan la reforma des de la Fundació i que antes de dia 15 de desembre de l'any que ve ens han d'entrar ja en el Consell per poder obrir les portes a tot el jovent de Mallorca. És unes instal·lacions, allà on hi ha les diferents cabanyes, un edifici principal, un menjador, i en definitiva totes les comoditats per poder atendre en aquests nins i nines que a partir de l'any que ve podran venir a disfrutar d'aquest indret únic. Per altra banda, dir-vos que a part d'oci també hi haurà un projecte educatiu, un projecte allà on combinarem una part cultural, una part mediambiental, una part dels valors de la serra i en definitiva la feina de la convivència i introduir valors de l'esforç, perquè va molt més enllà d'un oci aquí. Aquí volen convertir en un centre únic i de referència dins la part juvenil de la nostra terra. Per tant, molt satisfets, insisteix que avui és un dia històric i hem d'estar de celebració tant a dins Pollença, tant a la Fundació, però també a tota Mallorca.
2: De com explica el president insular, la recuperació serà possible gràcies a l'acord assolit en la Fundació Roger Villalonga, que permetrà al Consell gestionar les instal·lacions durant 20 anys amb possibilitat de prorrogar l'acord 5 anys més. El campament, recordem, està situat dins la finca de Cala Murta, un espai d'unes 710 hectàrees de gran valor natural, cultural i paisatgístic, i tindrà una capacitat màxima de 70 places. Les instal·lacions es destinaran durant tot l'any a campaments, projectes educatius i formatius i activitats culturals i divulgatives relacionades amb els valors de la Serra de Tramuntana. El Consell ja treballa en un pla educatiu perquè els participants puguin conèixer sobre el terreny, el paisatge, el patrimoni i el medi natural d'aquest espai, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. La Fundació Roger Villalonga està executant actualment les obres de reforma i adequació del campament. Una vegada finalitzades i obtingudes les autoritzacions corresponents, farà entrega de les instal·lacions al Consell. El lliurament està previst com a màxim per al 15 de desembre del 2027, tot i que es podria avançar si les obres acaben abans. L'acord d'arrendament té un import total de 7.751.526 euros. El campament comptarà amb cabanes, edifici principal, menjador, cuina, serveis sanitaris i dutxes, entre altres instal·lacions. Altres qüestions, l'àrea de cultura de l'Ajuntament amb l'associació Colla Gegantera i Caparrots de l'Esbar de Sant Jordi finalitzen la restauració dels 13 caparrots històrics. Recordem, als anys 70, Pollença va incorporar una sèrie de caparrots dins les festes de caràcter popular del municipi i que van sortir en nombroses trobades i festes, especialment durant la patrona i la rua. A mitjans dels anys 90 van deixar de sortir atès que el seu mal estat de conservació. I durant la legislatura del 2015 al 2019, l'àrea de cultura i la colla gegantera van sufragar les despeses de les intervencions de 5 dels caparrots de la mà de Joana Maria Esteve Moranta i Jaume Arejuela Sales. Dins la present legislatura es van marcar com a objectiu restaurar la totalitat dels caparrots. Per això, entre el 2024 i el 2025, se'n van restaurar 6. Aquestes intervencions es van dur a terme al taller de Víctor Pons, a Lluc Massanes, a Maó. I enguany, dins el 2026, ja s'han finalitzat les dues intervencions restants, per la qual cosa Pollença compta de nou amb els 13 caparrots completament restaurats i en perfectes condicions per poder continuar gaudint durant els actes de caràcter popular a les festes del municipi. El Punt Jove reprèn els tallers lingüístics de conversa en anglès i alemany en l'arribada a mitjans del mes d'octubre d'una nova voluntària europea que estarà un any a Pollença. Aquests tallers començaran la setmana de dia 20 d'octubre, es faran setmanalment i el calendari és el següent. Els dilluns, taller d'alemany a l'aula d'estudi de Pollença. Els dimarts i dimecres a les 4, taller d'anglès a l'aula d'estudi de Pollença. Els dijous a les 4, taller d'anglès a l'aula d'adults Miquel Callón, que no moll. I el preu és de 25 euros per trimestre. Les persones interessades ja poden fer la prescripció a través del formulari disponible que trobareu al Punt Jove. L'escriptor Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026, presenta avui a Pollença la seva darrera obra, titulada Trast. I ho farà en Sebastià Perelló, serà a les 8 de l'hora baixa al Club Pollença. Trast és el poemari que l'autor ha publicat aquest 2026, editat per l'Hebreu Edicions. Es tracta d'un volum de 140 pàgines que el poeta defineix com a dens i una denúncia de l'estat actual de Mallorca. És com si ja ens haguessin convertit en un trast, diu el mateix autor. L'incansable Mesquida, activista constant, presenta i de com dèiem avui aquest recull de versos vitaminats, rabiosos i lliures, una mena de manifest que convida a lluitar per la cultura i la llengua propi, el territori i les persones i el medi ambient.
11: contrast. Seria com una poesia documental, una poesia que intenta reflectir aquesta realitat difícil. És una distopia que no passa en el futur, passa en el present. I això li dona una alenada molt tràgica.
2: Aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Shakespeare ensenyat quan venia l'esquadra que interpretarà Catalina Solivelles i es faran tres funcions. L'estrena serà dissabte, dia 3 d'octubre a les 8, en un saló parroquial d'Humoll. Diumenge allà mateix a les 7 hi haurà una altra funció i la darrera serà dia 12 d'octubre a les 7, en aquest cas serà en el Club Pollença. Les entrades podeu adquirir-les a tiquetib.com o també durant els dematins de dilluns a divendres a l'àrea de cultura. I seguint xerrant de Shakespeare ensenyat, perquè el Club Pollença organitza també un cicle de conferències per recordar la seva figura. Aquest divendres, dia 2, el club presenta l'Espira, quan el magazín és un barrobí, a càrrec de Mateu Coll, a les 8 del vespre. El cicle de conferències coincideix encara a l'exposició Shakespeare ensenyat un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, que encara es pot veure al club fins dia 31 d'octubre. I seguim xerrant d'aquesta entitat del Club Pollença perquè reprèn el Cineclub aquesta setmana. Tornen les projeccions de cinema en col·laboració amb Cine Ciutat i aquest mes d'octubre podrem veure dia 1 Lionel, dia 8 d'octubre Jean Queen, el 15 Caso 137, dia 22 Suportant el Paradís, dia 29 d'octubre Corredora. Les sessions són sempre a les 8 de l'hora baixa, en dijous el preu és de 4 euros per socis, 6 no socis. I aquest cap de setmana el Rotary Club Pollença torna a dur l'operació Kilo. Dissabte dia 3 i diumenge dia 4 l'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans a les portes dels principals supermercats tant de Pollença com d'Humoll. Per això demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. I entre els articles més necessitats es troben aliments de llarga durada, és a dir, aliments no percedents, com ara conserves, llegums, oli, pasta o arròs. També material i estris d'higiene personal, sabó, xampú, pasta de dents, productes de neteja per la llar. I de dissabte i diumenge, operació Kilo, als supermercats de Pollença i Humoll. El Consell de Mallorca presenta el documental mallorquí Sacar Pecho al Parlament Europeu a Brussel·les. El president Llorenç Galmés, juntament amb el conseller de Presidència Toni Fuster, la diputada del Parlament Europeu Rosa Estaràs, l'eurodiputat i president de la Comissió de Salut Pública del Parlament Europeu Adam Harubas i l'equip de protagonistes del documental Sacar Pecho de Viaje con el Miedo presenten aquest matí el documental al Parlament Europeu a Brussel·les, on donaran veu a les dones amb càncer de mama. Recordam, Sacar Pecho conta la història d'un grup de dones desconegudes entre si que emprenen una travessia per la majestuosa Serra de Tramuntana de Mallorca, un viatge que tindrà com a reflex de la vida els seus moments plàcids i altres més complicats i dolorosos des de diferents etapes vitals després del seu diagnòstic de càncer de mama. Totes elles transitaran també, a mesura que avança la ruta, per la seva experiència en la malaltia i els seus temors més profunds. Amb el suport dels professionals mèdics que les acompanyen en el tractament, el documental revela els llaços invisibles que uneixen aquestes dones, mostrant-nos que, estan juntes, la por es travessa millor. I ja sabeu que entre aquestes 8 dones hi ha la pollencina Bel Bordoi. I anant ja a fer un repàs a la informació esportiva, Pollença serà l'arribada de la desena edició de la MEM Mallorca 5000, la cursa de muntanya que reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris. Això és aquest dissabte, 3 d'octubre, que després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana, arribaran a Pollença. És una de les cites més destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca. Completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença després de travessar la Serra de Tramuntana des de Solla. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal, de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu, com dèiem, en sortir de Solla i arribada a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà amb la Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i a la modalitat de relleus que permet completar el recorregut de la Mallorca dividit en tres trams. L'arribada a Pollença, com dèiem, serà el punt i final de la Mallorca 5.000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. Les inscripcions encara es poden fer a elitechip.net. I encara hem de parlar de la Pollença Running Fest, organitzada per l'Ajuntament i l'Associació Mitja Marató de Pollença, que ha fet història proclamant-se la carrera de 5 quilòmetres en ruta més ràpida de 2025 a tot el territori espanyol. Tot i que el rècord del món, ja sabeu que no va poder quedar l'asfalt del port de Pollença, es va aconseguir una marca espectacular, 13,18, a càrrec de l'atleta d'elit etíop Adisu Yihune, qui enguany posseix dues Diamond Leagues, ben seguit de la jove promesa Gemechu Godana, arribant tan sols a un segon darrere ell. Així varen poder gaudir de l'espectacle en directe d'atletes de primer nivell nacional i internacional: Adisu Yihune, Gemechu Godana, Chema Martínez, Javi Guerra, Víctor Ortiz, Pablo Bocelo, María Varo i Mariluz Tesuri. L'Ajuntament destaca la participació també dels més de 800 atletes populars que no es varen voler perdre aquesta cita i que varen lluitar per aconseguir els seus reptes personals. I d'arribar a les 9:30, ara ja faim un repàs al que ha publicat la premsa escrita parlant del nostre municipi.

0: I de cop vos dèiem avui una de les notícies destacades per a pollencins i pollencines, però també li dona molta ressò la premsa en planes de part forana. Així obri aquesta secció el diari Última Hora d'avui. Li dedica una pàgina completa al campament juvenil de Cala Murta. Reobrirà les seves portes. La Fundació Roger Villalonga i el Consell acorden l'ús públic de les instal·lacions durant 20 anys. Recorda, Bet Més o Manco, ja vos hem explicat tota l'informació d'aquest conveni, d'aquest acte de signatura, però el diari Última Hora recorda que el campament va tancar les seves portes després de que un consell advertís l'any 2014 del risc d'incendi en un sector, i tot i que la Fundació planejava continuar donant servei a la zona alta, el 2015 no va obtenir la llicència per reprendre l'activitat per una infracció urbanística. I ara, com dèiem, durant 20 anys, la Fundació Roger Villalonga i el Consell acorden aquest ús públic de les instal·lacions durant 20 anys. A l'acte de signatura, i el president de la Fundació, Pere Antoni Borràs, va recalcar que totes les portes que han tocat se'ns han obert per poder dur a terme aquest projecte, i va mostrar la seva satisfacció perquè serà el Consell qui explotarà el campament. És la institució que arriba més gent i que pot assignar les places en condicions d'equitat, que és el que sempre hem cercat. Al punt de vista de Lola Olmo, en aquesta notícia diu: la posada en marxa dels campaments juvenils a Cala Murta permetrà que més nens i joves passin uns dies en contacte amb la natura, aprenent els valors de la Serra de Tramuntana. A Mallorca hi ha una gran demanda d'aquesta activitat, com prova el fet de que aquest passat estiu es varen quedar sense plaça en els campaments de la Victòria al voltant de 1.700 sol·licitants, tot i que l'oferta havia estat ampliada. I de tota una sèrie d'imatges que podem veure aquest campament de Cala Murta en el moment que es va tancar l'any 2015, així ho destaca per una infracció urbanística, també hi ha una imatge d'un grup d'usuaris quan el campament encara estava obert, que donaven la benvinguda al campament a uns joves que ara ja no deuen ser tan joves. I l'altra imatge se veu el president de la Fundació, president del Consell Insular, i també el conseller Toni Fuster i el director insular de la Serra de Tramuntana, en aquest moment ahir de matí signant el conveni des de Cala Murta. També li dedica molt d'espai el diari de Mallorca en planes de part forana. El Consell controlarà el campament de Cala Murta durant 20 anys. El projecte permetrà obrir el 2027 en 70 places en un enclau emblemàtic de Formentor, per al qual han passat generacions de joves de Pollença. I d'així es destaca que el Consell Insular recuperarà els històrics campaments juvenils de Cala Murta, a la península de Formentor, Pollença, amb l'objectiu d'ampliar l'oferta pública d'estàncies infantils i juvenils i retornar a la ciutadania un espai emblemàtic que du anys sense ús, tot i el seu fort ferrament social. L'altre objectiu, segons l'institució insular, serà el de difondre els valors de la Serra de Tramuntana des de les instal·lacions de Cala Murta, propietat de la Fundació Roger Villalonga, que estan en procés de reforma. Com dèiem, comptaran amb una capacitat màxima de 70 places, estarà operatiu durant tot l'any, amb especial intensitat als períodes de vacances escolars, quan augmenta la demanda per part de les famílies. I l'objectiu és que els participants puguin conèixer sobre el terreny, el paisatge, el patrimoni, el medi natural d'aquest enclau únic, fomentant valors com la convivència, el respecte per l'entorn i la sostenibilitat. El futur campament de Santa Maria de Formentor disposarà de cabanes, edifici principal, menjador, cuina, serveis sanitaris i dutxes, configurant un equipament preparat per acollir programes educatius en plena natura. I aquesta és la notícia que també recull el diari de Mallorca en planes de part forana. I si anem als esports, també hi ha informacions de Pollença, es parla del trofeu Colònia, l'abadia de Pollença, i Beltrán López se n'ha duit el premi d'aquest trofeu. El representant del Club Nàutic Serenal s'adjudica la regata d'Òptimist, que va reunir més d'un centenar d'esportistes. i Maud Osterhaven s'imposa en les fèmines. I d'aquesta informació també en planes esportives i n'han trobat encara una altra en relació a esportistes locals, el secret dels campions. Esportistes d'elit de la nostra illa parlaran en el marc de Hipotels Talks sobre com se fa un esportista per arribar a lo més alt. L'esport serà avui dimarts el protagonista d'una nova edició d'Hipotels Talks que du el títol Com se fa un esportista. Reunirà 6 referents de l'esport balear per compartir experiències, analitzar el camí cap a l'elit i explicar tot allò que existeix darrere d'un esportista d'alt nivell. Aquest acte és avui a les 6:30, estarà moderat per el periodista Xisco Humbert, qui serà l'encarregat de conduir una conversa que pretén mostrar la cara menys visible de la competició. I entre aquests 6 esportistes, 2 són pollencins i són els germans Moreno. N'Àngels Moreno i en Joan Toni Moreno, com sabeu, destacats en el piragüisme, seran un d'aquests 6 esportistes, 2 d'aquests 6 esportistes d'elit que avui participen en aquestes xerrades. I ara sí que ja me'n anem a fer un repàs als titulars dels diaris digitals. I de començar amb la portada del diari de Mallorca. Una acampada per l'habitatge s'instal·la a la plaça d'Espanya de Palma, 50 persones i 10 tendes. Centenars de persones omplen la plaça de Cort de Palma per reclamar que no hi hagi ni una Mari Carmen més. Mari Carmen torna a casa. Cort retrau homenatge a 2 policies locals de Palma, condemnats un per tortures. Jutgen un home per maltractar i violar la seva parella de manera habitual a Mallorca. Cada dia hi havia una agressió sexual, sobretot a la nit. La Universitat de les Illes Balears perd rellevància entre l'elit acadèmica mundial. Només 4 matèries destaquen en el rànquing de Xangai. El Partit Popular diu que exigeix la dimissió de l'edil de comerç per adjudicar a dit 79.000 euros a un ex-soci. Premis Empresa de l'any. Juan Antonio Fluxà Domènech, president de l'Otus, diu el repte és convertir la nostra història en desig. Luis Riu, CEO de Riu Hotels, diu Mallorca no pot créixer en nombre de visitants. Joan, Antònia, Jaume i Maria Mascaró, som una empresa d'aquí i gran part del que construïm queda aquí. I també Carme Sant Pol, CEO del grup Sant Pol, diu el vot al Carib als anys 90 va suposar un abans i un després. Demanen 2 anys de presó a un àngel de l'infern per exigir 30.000 euros a la propietària d'un bordell a Palma. La UIB descarta les plaques solars com a origen de l'incendi de l'escola d'hoteleria i apunta el material inflamable de les obres. Mallorca, com han dit, protagonista de la nova, el nou episodi de la travessa de Trescat, els famosos que recorren la serra de Tramuntana. Els calesers de Palma recelen el preu del carruatge elèctric. Ara mateix la majoria no podem afrontar 45.000 euros, diuen. Salut crearà Son Espases, el primer institut de medicina personalitzada per accelerar el diagnòstic de malalties rares. Els pàrquings municipals de Palma estrenen places per embarassades i famílies amb nens petits. Ataca un home a Palma, cops de puny i mossegades, només entrar al portal de la seva parella. La policia avorta una baralla en ganivets entre 2 grups de joves en un parc a Palma. El govern presenta un pla de 23 habitatges públics de lloguer a Llucmajor, en preferència per residents. Els veïns de Sant Agustí Calamajor se suben a Salvem Portopí i reclamen un parc al costat del castell de Sant Carles. Ara, tot seguit, d'aquí uns instants parlarem de meteorologia. L'AM posa data a les pluges a Mallorca aquesta setmana. I d'esports, tenis, Rafa Nadal ja coneix els seus 4 rivals per tornar a les pistes a Manacor. Junts sumen 6 grans slams.
1: Demà ara feu una ullada a la portada digital de l'Ara Balears. Encetant amb el següent, prop de 3.000 persones omplen la plaça de Cor de Palma i diuen Mari Carmen, no estàs tota sola. El sindicat de llogaters ha reclamat que l'amonat de Crem Mari Carmen s'aprovi sense modificacions i adverteix que mantindrà les mobilitzacions si no incorpora mesures concretes, reals i valentes. Per altra banda, Mari Carmen Abascal tornarà a casa seva després d'arribar a un acord amb Urbà Gestión. Els advocats de la veïna de 87 anys desnonada la setmana passada han arribat a un acord. Més qüestions, protestes. També el GOP demana aturar el pla per als 10.000 pisos de Palma. Diu, volen crear aigua damunt el paper. Els ecologistes denuncien que el pla calcula per el 2040 un consum de 180 litres per habitant i dia, més d'un 20% per davall dels 226 litres registrats el 2024, sense acreditar com s'aconseguirà aquesta reducció. Manacor ha normalitzat durant dècades una aigua que no es pot beure. Són paraules de Francesc Grimal, el gerent de la SAM, l'empresa municipal d'aigües de Manacor, i analitza el problema històric d'aigua no apta per al consum que arrossega la capital del Llevant des de fa 40 anys. Més qüestions. De 30 a 58 menjadors escolars en un sol any. Qui ha aprofitat la caiguda de Can Araví? Comensals, l'antic segon gran monstre de la indústria, és encara més gran, mentre diversos petits operadors perden pes o directament desapareixen. El sector cultural, molt més professional, però amb massa mancances encara. Tot i els avenços espectaculars, entorn al 65% dels autors no reben remuneració pels actes als quals els conviden, segons denuncien des de l'AELC. I detingut per amenaçar la seva dona a la platja de Palma, li ha dit, et mataré amb la destral. El perill de beure de l'aixeta, 145 milions viuen sense aigua potable. Nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves subterrànies d'aigua a les Balears, mentre que el creixement urbanístic i poblacional esgota els aqüífers. L'incendi de l'edifici Lluís Salvador de la UIB hauria estat provocat per un material inflamable. L'esquerra reclama al govern que ampli les eines que té contra l'especulació. El govern es desmarca del decret miraculós de Sánchez i crida a augmentar l'oferta. El cementiri de Palma inaugura el columbari de la dignitat per a les víctimes del franquisme. I un grapat més de titulars, torrentades, incendis, inundacions. Així prepara Educació 36.244 alumnes per a una emergència. El programa Educació X Emergències arribarà aquest curs a tots els centres sostinguts amb fons públics i inclourà formació sobre torrentades, incendis, inundacions i fenòmens meteorològics adversos. En portada d'aquesta Ara Balears, que a la Murta

0: Bicicleta contra un mur a Eivissa.
1: I de ràpidament fem un repàs a l'edició digital del diari Última Hora del decret Mari Carmen. L'acampada per l'habitatge s'instal·la a la plaça d'Espanya de Palma. Els acampats mantenen la protesta mentre els partits negocien in extremis el nou decret d'habitatge que el govern portarà aquest dimarts al Consell de Ministres. I de les imatges de l'acampada de Palma i en directe, com el govern negocia aquest decret, unes 25.000 famílies es beneficiarien de la pròrroga del lloguer. Acord perquè Mari Carmen torni a casa. Sánchez demana un últim esforç als grups i convalidar el decret d'habitatge. El 15M de Mari Carmen es propaga per la plaça de Cort. En clau de successos, l'assassí del Coll d'en Rabàs afronta 8 anys de presó per intentar matar el porter d'una discoteca de Serenal. Tanca Los Últimos Moicanos, un emblema per als motoristes de Mallorca. De la crisi del combustible a diversos titulars, el govern aprova aquest dimarts un nou escut anticrisi davant l'escalada de preus. El TIP suma més de 2 milions d'usuaris per pujar el preu del combustible i la crisi de l'habitatge. SOS de les benzineres. És imprescindible que s'aprovin descomptes per el dièsel i la benzina. Repostar per menys de 2 euros el litre a Mallorca explica en un article quines són les 10 benzineres més barates d'avui dimarts. Successos. Amenaça de mort la seva parella amb una destral i ruixa amb esprai prova a la policia. Serenal. Expulsada del pis que llogava per subarrendar habitacions sense permís. Els desafiaments de la biomèdica del futur. La immunoteràpia, la bala màgica, la lluita contra el càncer. Una dona acusa el seu marit d'haver-la violat i maltractat durant un any a Palma. La compravenda de pisos a les Balears segueix en caiguda lliure. Segons el parer, per extorsionar una prostituta amb més de 30.000 euros després de fer-se passar per Àngel de l'Infern a Palma. Les farmàcies de Balears tenen problemes de subministrament de 5 fàrmacs per la menopausa. Un socorrista accepta un any de presó per abusos sexuals a un nen de 10 anys en una caseta d'un club militar de Palma. I acabam amb titulars esportius. El debut a segona d'un campió d'Europa, Alberto Moreno, amplia el gran grup de Luis García. I el Pitxo Cuellar en observació a l'hospital després d'un accident a Son Bibiloni. I donam ja tot seguit a fer un repàs al temps.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Idò, ja sabeu que aquesta setmana s'anuncia aquest canvi de temperatures. L'AMET ja havia posat data a les pluges a Mallorca. La previsió dia a dia, veurem com us arriben aquests canvis en aquest dimarts, que ja tenim nívols durant el matí. Continua el cel tapat les primeres hores. La previsió per Mallorca assenyala que el cel el tindrem tapat i pot haver qualque pluja dèbil i ocasional algun punt de Mallorca, però així com avanci la jornada s'anirà destapant. Ho ben bufarà de component est, girarà durant el cap vespre cap a sud i sud-oest, una situació que contempla tempestes a la zona peninsular. Però en principi aquí serien pluges molt localitzades, no seria el cas de Pollença. Demà dimecres, cels poc anivolats durant les primeres hores del dia. Aquests núvols aniran en augment, el cel quedarà més cobert cap a l'hora baixa, on podria caure una precipitació dèbil, ocasional i aïllada. De més, per demà l'AMET assenyala probabilitat de banys de boira durant les primeres hores del dematí. Dijous començarem l'octubre amb un temps variable a l'illa. L'AMET preveu intervals de nívols des de que ens despertem, cels molt coberts que podrien deixar precipitacions en algunes zones de Mallorca. Anem a veure aquí a Pollença. Aquí a Pollença, a veure com tenim

0: Aquesta previsió, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui s'anirà destapant així com avanci de la jornada. Demà sí que s'espera demà dimecres un cel ben cobert. No s'anuncia en cap cas pluja, però sí que el cel el tindríem ben tapat demà dimecres i dijous. A partir del migdia tenim ja probabilitats de precipitacions. No són massa intenses, entre un 55 i un 65% de probabilitat i una pluja que podríem mantenir també aquí al llarg del cap de setmana, però on també podria haver estones de clarianes. Les màximes 33 graus encara avui i demà, mínimes al voltant de 20, i podria davallar fins a 30 graus la màxima un poquet al cap de setmana. Ara mateix tenim 25,4 graus en Umoll. Hem començat per l'estació del Club Nàutic, 25,4 graus amb una nit ben tropical. A les 8 i mitja s'ha donat el registre més baix, amb 23,7 graus. El vent està entrant de sud-est, ho fa a 1,6 km per hora, tenim l'humitat al 81% i la pressió atmosfèrica ara mateix a 1.018,3 hectopascals. I a Pollença ara mateix el mercuri del calvari marca 24,7 graus, la mínima s'ha donat a les 7 de matí amb 22,6 graus, no han davallat d'aquest registre. El vent ara està bufant de sud-est, 1,6 km per hora, la humitat a Pollença és més elevada avui, 62%, i el baròmetre 1.019,5 hectopascals. I de continuar amb aquestes temperatures altes, mínimes ben altes, encara amb aquestes nits tropicals generalitzades. I a la situació marítima per aquesta dimarts 29 de setembre, un vent que pot bufar d'entre est i sud-est de força 4 a 5 durant la matinada i anirà baixant ja en aquestes hores entre 3 i 4, un vent que girarà cap a nord-est. L'estat de la mar, maró, forta maró, localment marejols, però no hi ha avisos costaners actius. I de 9:51 ja, i hem de contar moltes coses, Maria.
1: És dimarts, sí. No tenim misteri exactament, perquè tenim Felip Cerdà.
0: Sí.
1: I tenim un poquet de musiqueta, perquè avui en Felip vol donar molt d'anys una Gabriels, Miquels i Rafels.
0: Ja l'hem de posar, la musiqueta.
1: Una miqueta de nit de moltes felicitats. Ah, així. I de res, és que diu que no té res en contra del Happy Birthday to You en anglès, que diu que és la cançó més escoltada a nivell mundial, que va fer famosa en Marilyn Monroe quan li va cantar en Kennedy en el 62, un de 9 de maig del 62 li feia aquell Happy Birthday to You, quan en Kennedy feia 45 anys. Tres mesos després ella se suïcidava i un any més tard, en un novembre, en el 63, en Kennedy era assassinat a Dallas. Que passen de ràpid les coses. Però no és d'això de lo que vol xerrar en Felip tamateix. Tenim àudio, per mi va d'això del Gabriel, Miquel i Rafels. Després escoltaran Les Mañanitas, que és una ranxera popular mexicana d'autor desconegut, però diu que té arrels de les oborades espanyoles. Diu que no ho alerta, que no li poseu play a la cançó. O passeu la cerca, poseu Les Mañanitas, no, que lindas manitas que tengo, que no sortirà el mateix. Ah. Això t'he preparat avui en Felip per nosaltres.
0: Vinga, doncs escoltarem el seu àudio.
2: Molt d'any tots els Gabriels, Miquels i Rafels. Avui és la seva onomàstica. Els tres són arcàngels, un gran superior en el dels àngels. Sant Miquel sempre ha sigut 29 de setembre, però abans Sant Gabriel i Sant Rafel celebraven festa el 23 d'abril i 24 d'octubre, fins que un papa va decidir ajuntar-los. Per cert, tots tres enguany figuren a la llista que l'AEMET ha posat per la previsió de les borrasques del 2026-2027. Antigament era costum per Sant Miquel fer el tracte verbal del lloguer de les finques rústiques. Una paraula anava a missa, no feia falta un contracte de missa. Seguint amb els sants, Sant Joaquim, marit de Santa Anna, en dos pares de la Verge Maria, abans era 16 d'agost i ara és 26 de juliol, que sempre ha estat la festivitat de Santa Anna, lo que Déu ha ajuntat que no el separi el papa. Per cert, Santa Anna era el dia que feia festa el tenista Santa Anna, i això que de nom era Manolo. És broma, Sant Manel el dia primer de gener. Un altre sant que ha canviat diverses vegades és el meu, Sant Felip. Al principi era primer de maig, després el passaren a dia 11 i actualment el dia 3. Preneu nota que si voleu felicitar el rei Felip VI. El seu pare, Don Juan Carlos, per mèrit propi, ara rei emèrit, degut en el seu mal cap, el de dalt, que duia corona, no governava el de baix. Va fornicar una corina, que no és una corina, sinó teutona. Per anar calent, li va costar haver d'abdicar i partir cap orient. Ara fa festa per Sant Joan Tenori, però no vos puc dir quin dia cau. Sant Joan de Ciutadella, el 24 de juny. Un me diu, Felip, concertant de Sant Oral, li dic, de l'Emili, cada dia havies de prendre santo i fetge. M'he empapat, mai ben dit, de qui és el responsable de canviar el Sant Oral. En l'Iglesi entopat. En Plata el Bram, autor del Codi da Vinci, el qui va investigar on es trobava el Sant Grial, és segur de bones fonts que el Vaticà fa un conclau, que vol dir tancat en clau, on es reuneixen tots els bisbes i amb el calendari gregorià desplegat juguen a moure sants, fins que se posen d'acord. Fumata blanca, habemos data. La resta fan festa junts per tots sants. El papa Gregori XIII va ser qui substituï el calendari julià que havia fet Juli César, aquell que va dir Veni, Vidi, Vici. També va inventar el cant gregorià i l'autor de la cançó 1 de gener, 2 de febrer, 3 de març, 7 de juliol, Sant Fermí, a Pamplona, has de venir. No fai comptes d'anar-hi. Quan ets allà, t'amollen els bous i te fan fugir. Una encerrona dins d'una estafeta. Celebrar l'onomàstica, un costum que s'ha perduda. El qui feia festa donava a casa seva un petit refresc. Familiars, amics i veïnats anaven a brufar, que segons el que ve moll es alçava una copa de cava, vi o altre licor i desitjar el molt d'anys. També s'ha perdut la tradició de batiar i posar el nom dels padrins. En dues coincideixen que cada cop hi ha menys creients catòlics i sobretot practicants. Fa temps, celebrar l'aniversari del naixement és el que predomina. El protagonista de la festa ha de bufar. El pastís on hi ha encès el nombre d'anys que compleix. El que s'hi fan els convidats a la festa és bufar. Espera, ahir queda clar la diferència entre bufar o bufar. I que necorina no és menecorina, ni tampoc pollencina. Molt d'anys, muchos años, many years, fil jare, en japonès no sé com és, només sé sayonara, que vol dir adeu. Gravat i rubricat per Felip Cerdà.

0: Bé, Maria, jo crec que no m'has donat temps a fer l'agenda en 20 segons, és impossible. El que farem serà escoltar un bolletí, actualitzar les notícies d'IB3 de les 10, que són d'aquí res, d'aquí uns segons, i després vos farem ja un poquet més tranquil·lament l'agenda, que tindrem un poquet més de temps.
1: Exacte, recordem que després de l'agenda, a partir de les 10, tenim més coses, tenim entrevistes d'aquest concert líric de dissabte a la Fundació Dimis Bennassa i també parlarem de Cala Murta.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
3: Bon dia. Setembre ens deixa una dada gens bona per a les butxaques. L'IPC, el cost de la vida, s'ha disparat fins al 4,9%. És la pujada més forta que hem tingut en els darrers 3 anys, principalment per culpa de la benzina i del gasoil. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui aquestes dades provisionals. Amb aquest increment ja enllaçam 3 mesos seguits de pujades.
4: El Ministeri d'Economia explica que el xoc energètic per la guerra a l'Iran continua passant factura. A més, l'any passat per aquestes dates la benzina va baixar i per això ara la diferència sembla encara més gran. Si mirem l'anomenada inflació subjacent, és a dir, sense comptar l'energia ni els aliments frescos, que són més volàtils, aquesta també ha pujat una mica, fins al 3,1%. Per saber exactament quins productes de la cistella de la compra han pujat més, haurem d'esperar encara a les dades definitives que es publicaran el pròxim 14 d'octubre.
3: I davant d'aquesta situació, el Consell de Ministres té previst aprovar avui mateix un nou escut anticrisi. L'objectiu és protegir les famílies i les empreses de cara a la tardor i l'hivern.
4: Encara no en sabem tots els detalls, però el govern espanyol ja ha avançat que es mantindran les ajudes al sector agroalimentari com les compensacions pels sobrecostos del gasoil agrícola, que segurament s'allargaran fins a final d'any.
3: I l'altre front que té avui obert el Consell de Ministres és el decret Mari Carmen. El PSOE i Sumar han passat tota la nit negociant, contra rellotge, i a hores d'ara encara no hi ha acord.
4: Sumar vol aprofitar aquest decret per posar normes més dures. Demanen regular d'una vegada el lloguer d'habitacions, que s'ha convertit en una via lliure per a l'especulació, que els contractes de lloguer es renovin automàticament i que es protegeixi més la gent davant els desnonaments.
3: Aquí a les Balears, una vintena de persones han acampat ani passada a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern central que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables.
5: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
6: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que deberíamos tener todo el mundo a tener una vivienda y una casa digna.
3: Una altra notícia de les darreres hores és que finalment sí hi va acord i Mari Carmen Abascal podrà tornar a casa seva. Les negociacions d'ahir varen durar més de 4 hores entre els representants de la dona de 87 anys i l'empresa Urbagestiono. També hi va mediar l'empresa municipal d'habitatge de Madrid. Avui el batlle José Luis Martínez Almeida s'ha mostrat satisfet.
7: Tanto Urbagestión como los representantes de Mari Carmen agradecieron al Ayuntamiento de Madrid su intervención y manifestaron que no hubiera sido posible sin la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, lo primero que tengo que decir es, frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las algaradas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre está en la solución.
3: I la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Un fet que han passat dilluns vespre a la platja de Palma.
4: I davant la gravetat d'aquesta amenaça, diverses patrulles van localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar als agents que varen treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment va agafar ganivets, va utilitzar fins i tot un esparai de pebre contra els policies i els va llançar pots de vidre des d'una finestra. Finalment va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
3: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I demanarà ja a fer aquest repàs de l'agenda quan falta, passen 5 minuts de les 10, vos farem aquest repàs tranquil·lament de l'agenda i després reprendran la nostra programació. Començam amb informacions de l'Ajuntament, com per exemple des de l'àrea de biblioteca, recordam que avui dimarts hi ha la reunió informativa del Club de Lectura Infantil de Pollença, a les 7 a Can Llobera. I en un moll hem de recordar que les sessions del Club de Lectura seran el darrer dimarts de cada mes. Les inscripcions s'han de fer a info@siracusacultural.com i el Club de Lectura Infantil serà el darrer dimarts a les 5, el juvenil a les 6 i el d'adults a les 7. Això en un moll.
1: Han de parlar de les terceres edats. Per la banda de la tercera edat de Colònia, recordant que tenen tres activitats, un cap de setmana a Caladó, del 16 al 18 d'octubre, una excursió a Marinelàndia el 5 d'octubre i un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Trobareu més informació a la seva oficina. I per altra part, l'Associació de Persones Majors de Pollença tenen organitzat un dinar d'aniversari que serà l'11 d'octubre aquí a Pollença. El menú inclou aperitiu, frit, porcella, pollastre, gelat i gató. Hi haurà també ball i música en viu, val 25 euros per socis i 30 euros no socis. Els tiquets els dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'entitat.
0: I comencen els dinars de diferents quintades. Per una banda, la quinta del 67, que això és la formada pels nascuts l'any 1946, en aquest cas la quinta del 67 és un nascut l'any 1946, faran un dinar de germanor aquest divendres, dia 2 d'octubre, en un cavallet du dimoni. Les inscripcions es podien fer fins ahir, o sigui que si voleu apuntar-vos, demanau en un mateix restaurant si encara hi ha places. Sí que la quinta du 56, aquests sí que són un escuts l'any 1956, estan cercant a tota la gent que ha nascut aquest any per fer un grup de WhatsApp i després fer un bon dinar per celebrar que fan 70 anys. Podeu contactar amb Antoni al 666-553-550. I la quinta del 54 volen celebrar els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra, que serà dia 31 d'octubre. Podeu fer les inscripcions al mateix restaurant.
1: I la tropa de cornetes i tambors del Soldà, que en mes d'octubre fan una mica de jornades de portes obertes per a aquelles persones que els vulguin conèixer una mica més i, qui sap, tal vegada afegir-se a ells i a elles. És del 5 al 15 d'octubre i els trobareu els dilluns i els dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Mas. I atenció també, perquè aquesta setmana, dia 1 d'octubre, que és aquest dijous, hi ha una reunió informativa. Serà a les 8 a la Fundació Roger Villalonga.
0: Més coses. Can Boom tenen avui dimarts a les 6 i mitja la seva assemblea general de l'any. Està oberta a totes les persones i entitats sòcies.
1: I penseu que el Club Rotari de Pollença organitza un any més l'Operació Kilo aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Recolliran productes de primera necessitat a les portes dels supermercats, tant de Pollença com d'Humoll. El que recullen es destina després a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. I dels articles que demanen són aliments de llarga durada, com puguin ser conserves, llegums, oli, pasta o arròs, materials i estris d'higiene personal, des de xampú, sabós, pasta de dents, etc., i també productes de neteja per la llar.
0: Esplai Worm farà un taller de varetes màgiques. Això serà dia 17 d'octubre a partir de les 5 de cap vespre a Can Boom. Les inscripcions s'han de fer a través de les xarxes i ho preu és la voluntat.
1: Anem als actes d'aquesta setmana, dia a dia, avui, Biel Mesquida, recordant Premi d'Honor de les Lletres Catalanes enguany i d'haver presentat aquí a Pollença a la seva darrera obra, que es diu Trast. Ho farà acompanyat de Sebastià Perelló a un acte que és avui a les 8 de l'hora baixa al Club Pollença.
0: I seguim parlant del Club Pollença perquè dia primer, aquest dijous, reprèn el cineclub i ho fan la pel·lícula Lionel, una road movie familiar i dramàtica dirigida per Carlos Saiz. És a les 8 i, com sempre, entrades 4 euros socis, 6 no socis.
1: Per divendres, dues activitats. Hi ha la projecció d'un curt documental titulat Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. I després hi haurà xerrada col·loqui amb Sidi Giró, responsable del projecte i convidat especial des del Senegal. Tot això és divendres a Can Boom a partir de les 7:30.
0: I dissabte hi ha un recital líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncadas. És en un museu Dionís Bennassa a les 8 i les entrades a tiquetive.com.
1: Ens hem saltat una activitat de divendres, que és el cicle de conferències dedicada a xes que he ensenyat. Després en xerrarem més, En un club, idò, en Mateu Coll xerrarà sobre la Xesca a la conferència i la ponència per títol L'Espira, quan el magazín és un barrobí, i serà a les 8.
0: I dissabte també hem de dir que se presenta el llibre Els búnquers, de Ferran Guallà, que és l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025, editada per Cossetània Edicions. I d'aquesta presentació és dissabte a les 6 a Can Llobera i es repartirà als assistents un exemplar de l'obra. Tot seguit hi haurà actuació musical a càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera.
1: I que tenim també aquest cap de setmana i de l'estrena de Quan venia l'esquadra, l'obra de Xesc que ha ensenyat, que s'ha passat a teatre i que interpretarà na Catalina Solivelles. Les entrades es venen a tiquetip.com o a l'àrea de cultura i tenim diverses funcions. Dissabte l'estrena a les 8 en un saló parroquial d'Humoll, diumenge funció a les 7 allà mateix, també en Humoll, i n'hi haurà un altre el dilluns 12 d'octubre en un club pollença, també a les 7.
0: I recordem exposicions que podeu visitar en els jardins Joan Marc, que de fora del museu hi ha les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. Seguim en aquesta zona perquè a l'Iglesia del Convent hi ha a Naturezza d'Albano Afonso. I en un museu trobareu l'exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
1: I penseu, idò, que en el Club Pollença aquest mes estarà ben dedicat a Xesc Ensenyat, amb les diferents xerrades, però que també hi ha l'exposició encara Xesc Ensenyat Un Món, Vida i Obra de la Fia Il·lustre, allà és fins dia 31 d'octubre.
0: I en Humoll, a l'aire lliure, al passeig Saralegui, prop de l'oficina de turisme, trobam Sons de Mà, una mostra de fotografies que està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodés. I de 10 i 12 faim una aturadeta molt breu perquè tot seguit hem de parlar d'aquest concert, d'aquest recital líric que hi ha dissabte al Museu Dionís Bennassa. D'aquí uns instants en parlar.
2: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
3: El viajar es un placer que no suele suceder.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
5: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret sí et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
1: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3 i diumenge 4, estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia... canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuem aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Dins l'agenda d'aquesta setmana tenim una proposta en el Museu Dionís Bennasses aquest dissabte 3 d'octubre i és un recital líric que comença a les 8 i que anirà a càrrec de la pianista Malena Moncades i la soprano Paula Riera. Si encara no teniu la vostra entrada, la podeu comprar a tiquetip.com. Però bé, si en voleu saber més, escoltau, perquè a l'altre costat del telèfon mos acompanya na Malena Moncades mateix, que mos contarà quina és la proposta i d'aquest dissabte. Malena, bon dia, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé, moltes gràcies per tenir-me aquí a Ràdio Pollença. I moltes gràcies per anunciar el nostre recital, que durant, com has dit, dia 3 d'octubre, la Fundació Dionís Bennasses, i serà un recital molt emotiu, en el qual hi ha un conduït de la veu de na Paula Riera, per unes belles melodies de repertori líric i operístic clàssic. Jo l'acompanyaré, com has dit, en el piano. I interpretarem peces molt variades, des de cançons en català de n'Eduard Toldrà o Damunt de tu només les flors de Montpou, i fins també obres en castellà de Sarsuela com Maria Laó, també alguna del compositor Manuel Falla, i així com també algunes cançons en alemany de Mozart, Schubert i alguna en francès. És a dir, serà un repertori bastant variat i considero que està molt ben pensat perquè el públic se li faci de qualque manera ameno i que agradi fins i tot a la gent que no acostuma anar en aquests tipus de recitals lírics.
0: Molt bé, idò, vinga, aquest dissabte, aquesta és la proposta, com tu dius, variada i un poc a l'abast de tothom, fins i tot qui no està acostumat en aquest tipus de concerts. Malena, idò, vist el repertori, mos agradaria saber un poc més sobre vosaltres, sobre tu i sobre na Paula. De on és bé la vostra formació? Com ha sorgit aquest projecte juntes?
1: La nostra formació ve del conservatori i na Paula i jo ens coneixem del món coral, de la música i del conservatori, i com ja saps, és un món, aquest món musical a Mallorca molt petitet, i qui se'n mou en aquell context acaba coneixent de tothom, no? L'any passat vàrem estar tot l'any tocant plegades, per això que una vegada va passar l'estiu vàrem pensar en fer aquests tres recitals en els quals ja han tocat a Son Sardina, Fundació ACA, i me falta aquest darrer concert a Mallorca, que serà el darrer que farem a Sitges. I na Paula és que realment té una sensibilitat cantant i una veu increïblement guapa, que vaig pensar que bé, encaixarien super, super bé en aquest projecte. I també va molt dur.
0: I dos, el tercer d'aquest cicle, dius, ja teníeu previst fer aquest tres, si vos atureu aquí pel que fa en aquesta proposta concreta.
1: Mos queda un darrer, però no serà a Mallorca, sinó en el qual, bueno, hem estat seleccionades a la final del concursat jove, i serà, bueno, serà aquest darrer concert que farem a Menorca.
0: Molt bé, enhorabona. Mira, això no ho coneixem, això no ho sabíem. Enhorabona. Conta-mos un poc com ha estat aquesta participació en el concurs d'art jove.
1: Bé, com t'ho dic, l'any passat vam estar tot l'any tocant i quan va venir el maig, crec que era, més o manco, vaig rebre un correu del conservatori perquè estava treballant allà, en el qual deia que, bueno, que hi havia aquesta opció d'apuntar-se a l'art jove, i que eren res, realment 10 minutets, i li vaig proposar a na Paula perquè vaig dir, bueno, ja tens el repertori, intentou, i anem que tal, i va anar bé, i així que, bueno, vàrem organitzar aquest cicle de concerts i anirem
0: a la final.
1: Anirem preparades, sí.
0: Molt bé. Com varen anar els primers a Son Sardina ja, que quin feedback heu tingut de la proposta?
1: La veritat és que la gent ha sortit molt contenta, fins i tot gent que no acostuma a anar en aquest tipus de recitals, i bueno, és molt emotiu realment veure que la música s'ha tret massa en el públic, no? Que veus en els ulls que s'han realment sentit part d'aquest univers màgic de en el qual se veu, s'ajunten amb el piano i que la música xerra realment, vull dir, que aquestes emocions arriben a transmetre en el públic.
0: I conta-mos un poc més d'Anna Paula, dius que té aquesta veu fantàstica, evidentment, i d'on podreu gaudir aquest dissabte, però la seva formació també és totalment aquí, a Mallorca, en el conservatori?
1: Sí, ella ha fet el grau mitjà aquí en el conservatori i ara està a València fent el superior, que ha entrat fa... Bueno, crec que va entrar a juny i se li espera un gran, bueno, una gran carrera artística perquè ja aquí ja formava part de diferents... com a solista ja formava part de diferents... projectes, com per exemple també ha tocat a l'Orfeo Balear com a solista, també en el teatre principal ha interpretat diferents rols. És una persona molt activa en el món del cant i realment és que ho fa molt bé.
0: Per qualsevol banda, llegit que us definien com joves promeses, un concert per venir a gaudir d'això, no? D'una carrera, d'unes carreres que comencen, que tot just acaben d'enlairar-se. Estàs d'acord, Malena? Ho podríem definir així?
1: Sí, sí, podríem dir així. Encara que, bueno, duim molt d'anys a darrere, que és perquè a vegades això no sempre se veu, però sí, estem molt ben formades, considero, després de tant d'anys. I ara me'n falta aquesta part de que, bueno, si tant reconeixements i les ganes de que bueno, el públic també vulgui venir i el coneixem molt i a difondre també la música que fan.
0: Com és de difícil poder-se donar a conèixer aquí a Mallorca, diries, amb les vostres propostes que feis? És a dir, hi ha un petit circuit o un gran circuit, hi sol haver resposta, o és complicat, diries?
1: Clarament, sempre donar pas en els primers concerts sempre és difícil, però bueno, ja duia jo, per exemple, un parell d'anys intentant rodar i m'ha estat més o manco fàcil trobar diferents sales amb piano de cor, que jo estava, que estic molt contenta de que n'hi hagi tantes. I a l'hora de plantejar la meva proposta, la veritat és que va estar molt benvinguda i estic molt contenta d'això, realment.
0: Se pot, idò, se pot.
1: Sí, se pot, sí. A veure que, bé, se tracta de... Hi ha una mica de filtre perquè música clàssica també és música cantada lírica, perquè fa una mica de filtre, però a la gent li agrada, acostuma. I, com vos dic, serà un recital molt ameno, en melodies que segurament ja han escoltat i... Sí, jo crec que agradarà bastant al públic.
0: Malena, tens obres preferides de lo que toqueu aquest dissabte, que és el que t'agrada més?
1: Per exemple, les cançons en català i en castellà, com que, clar, és l'idioma que coneixem més, no? Crec que aquestes m'entren més, vull dir, me connect molt més fàcilment. Però també t'he de dir que... N'hi ha algunes, com per exemple en francès, de O Quan G2, com de Franz Liszt, que a mi me transporta en aquest univers oníric, no? En el qual el piano realment té molta importància i té unes harmonies increïblement belles.
0: Vinga, doncs hi fixarem un poquet també en el concert dissabte amb aquestes preferides teves. Malena, no sé si vols afegir res més.
1: Res, que venguin, que no s'ho pensin, que és un planazo dissabte. I sí, que venguin, que les entrades ja estan disponibles a Ticketip i que també n'hi haurà a Porto.
0: Perfecte. I el concert és dissabte en el Museu Dionís Bernat a les 8, és a dir, després podeu anar a sopar, a fer una passejadeta també per aquí, per el centre. Anava a gaudir d'Anna Malena Moncades al piano, Anna Paula Riera soprano, amb aquestes obres que mos deies, tant que és repertori líric, clàssic, operístic, tan conegut, tant en castellà com en català, en alemany, etc. Malena, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i tant de bo no sigui la darrera vegada i torneu aviat per aquí.
1: Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-me a Ràdio Pollença. Gràcies.
0: Fins la propera.

0: Bé, ja sabeu que hem estat donant una molt bona notícia que feia estona que desitjàvem, perquè ara amb aquesta música de Cucorba molts ens traslladàvem amb utents, fèiem un viatge en utents i fèiem un viatge fins a un campament de Cala Murta. Cala Murta recuperarà el seu històric campament juvenil i això ja té data, serà a partir de finals del 2027. El Consell de Mallorca recupera aquest històric campament a Formentor amb l'objectiu d'ampliar l'oferta pública de campaments i acostar els valors de la Serra de Tramuntana a les noves generacions. La recuperació és possible gràcies a l'acord que es va assolir ahir de matí a la finca de Cala Murta, la Fundació Roger Villalonga, que permetrà en el Consell gestionar aquestes instal·lacions durant 20 anys amb possibilitat de prorrogar l'acord fins a 5 anys més. Darrere aquest projecte hi ha també una història que remunta dècades enrere i que forma part de la memòria de moltes generacions de joves pollencins i pollencines que varen passar per Cala Murta. Com era aquell campament? Quina funció tenia? Per què es va deixar d'utilitzar? I què és el que ha fet possible que ara se pugui recuperar? I de tot això en volem parlar ara amb el president de la Fundació Roger Villalonga. El tenim a l'altre costat del telèfon. Pere Antoni Borràs, bon dia. Pere Antoni, molt sents, bon dia. Però és que no, ara tornarem a intentar aquí, si tenim aquí en els estudis de la ràdio, el gerent de la Fundació Roger Villalonga, Joan Comas. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Bé, no sé si posar un poquet més en el Cucorba, mentre a veure si aconseguim xerrar amb en Pere Antoni, que ja ho hem intentat per una altra via, no ha anat bé i pareixia que per aquesta sí m'ho sentia. Però vinga, posem un poc més de Cucorba, intentarem fer aquesta connexió.

0: I de, acaba aquesta cançó i crec que tenim, ara ja sí, crec que mos podrà sentir a l'altre costat del telèfon el president de la Fundació Roger Villalonga, Pere Antoni Borràs. Bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Ara, mos ha costat, eh? Per aquest, perquè la murta, però no, eh?
1: Estic de camí, estic de camí.
0: Ai, estàs de camí. Bé, te tindrem una estoneta perquè en Joan el tenim aquí en els estudis i amb ell podrem parlar més tranquil·lament. Pere Antoni, quina bona notícia, quina notícia més esperada que ja a finals de 2027, que això és l'any que ve, hi ha aquesta reobertura, no?, de campament de Cala Murta.
1: Sí, la notícia realment important se va produir fa aproximadament una setmana quan l'Ajuntament de Pollença ja va lliurar la llicència d'obra i d'activitat per poder recuperar els campaments. Aquesta passa d'ahir és molt important perquè mos permetrà amb aquest acord d'una promesa de contracte ja és parcial, ja vos contra en Joan, no és que realment tu consell va dir a gestionar els campaments, sinó ells mos lloguen alguns dies de l'any per realitzar les activitats. Nosaltres, com a fundació, seguirem també explotant els campaments, sobretot enfollat en un públic més local. Però què mos dona? Mos dona la possibilitat d'ara tancar el finançament que necessitem per fer aquesta inversió, que, com us podeu imaginar, és molt alta.
0: Clar, ara m'has contestat que qualque pregunta que vos volia fer més tard, que era el tema de, clar, si els gestiona, perquè clar, la notícia és el Consell de Mallorca gestionarà els campaments de Cala Murta, clar, pensam, tindran preferència, la gent local, els unins i nines de Pollença tindran preferència davant tota aquesta xarxa que sabem quan han volgut els nostres infants a qualque campament de Mallorca, gestionat per el Consell, no és fàcil entrar-hi. En aquest cas, els pollencins tindran preferència per anar a Cala Murta.
1: Sí, en Joan vos ho explicarà en detall, però sí, és una de les condicions que vam posar en aquest contracte. Nosaltres podem disposar d'uns períodes concrets i, evidentment, tenim converses ja previs a l'Ajuntament de Pollença perquè siguin prioritaris les entitats, tant sigui escoles, com Club d'Esplai, com el propi Ajuntament de Pollença, perquè puguin, no hagin de passar aquests filtres tan complicats que són accedir a les places del Consell i que, com a mínim, la gent de Pollença pugui accedir de forma, no t'hi diria directa i totalment oberta, però sí, com a mínim, tenir aquestes places específiques per la zona nostra.
0: Molt bé, ara després en Joan, que el tenim aquí a l'estudi, mos en parlarà més detalladament. I per Antoni, conta-mos un poc el projecte, aquestes obres que s'han de fer per recuperar tots aquests campaments, en a quin punt es troba tot això i què s'ha de fer exactament?
1: Bueno, el dissabte ja vam tenir junta del patronat i se varen aprovar tant l'adjudicació d'obra com el pressupost. Ja tenim qui ho farà i quan costarà. I ara estem exactament en les feines prèvies per poder començar el estrictament de la llicència. Hem d'esperar ara presentar el projecte executiu i crec que ha de passar un mes aproximadament, però ja estem fent feina. El més important, tal vegada, a nivell d'obres, és que no se fa res nou, no se pot fer res nou, excepte restituir completament, perquè aquestes seran absolutament noves, el que eren les xesetes, som els xesetes, ara són unes casetes que són quasi de luxe, perquè en l'estàndard actual que se demana per un campament pues, són un altre tipus de llamanyes que aprofitam la...
0: Joan, hem perdut la connexió amb en Pere Antoni. No sé si està pujant per Cala Murta. Serà un poc complicat. Jo no sé si ja el deixem, que vingui un altre dia en tranquil·litat i ja tu pots haver d'explicar més coses.
2: Amb molt de gust.
0: En tu. Bé, mos estàvem parlant d'aquestes casetes, d'aquest projecte. Se m'entendrà un poc el que és l'essència d'aquest campament.
2: Sí, tant, dir, la llicència que mos dona l'Ajuntament, el que mos ha donat l'Ajuntament, el que fa és realment... poden rehabilitar el que hi havia fet. Això surt d'una normativa que se va fer expressament fa d'haver 6 anys que s'havia de fer una normativa nova que permetia adequar les instal·lacions d'espais de temps lliure i campaments a la nova legislació. Bàsicament, aquesta nova normativa que s'havia de sol·licitar des de Pollença deia que allà on hi havia tradicionalment campaments ni podria tornar. Clar, aquesta llicència el que permet és rehabilitar tot el que ja està fet. Per tant, no se poden augmentar volums, no se poden fer més espais. Però clar, a dins tot això te trobes en que, clar, els paràmetres de quan nosaltres, la gent que té 50 o 60 anys, anava de campaments en els paràmetres d'exigència d'avui en dia no tenen color. És a dir, quan dels lots

0: unes cuines de, jo dic que són unes cuines d'hotel, i unes cabanes que totalment aïllades, de fusta, amb portes, amb lliteres.
1: Quina comoditat, això no és un equipament autèntic de tota la vida.
0: Clar, tot això també va
1: tot ha canviat.
0: Clar, també tot això va fer que, clar, perquè quan nosaltres mos hi posàrem, l'idea era aquesta, era recuperar el que hi havia i fer 2 mesos de campaments i arreglar un poc l'edifici, les cabanyes són el millor que enviar 4 fustes i això, però després a mesura que, clar, veus la realitat i el que te demanen, dius, bueno, idò, ja aquí som. Clar, i vàrem passar amb aquell aquí som de fer un campament per 2 mesos a fer unes instal·lacions per tot l'any. Que també, evidentment, millor, no? Perquè, clar, podràs disfrutar tot l'any d'aquestes instal·lacions. Vol dir que hi podrà passar més gent, vol dir que també... també a nivell de sostenibilitat econòmica també el podràs amortitzar una mica més. Per tant, vull dir, el concepte ha canviat, però poder tenir un espai de lleure infantil i juvenil a un entorn com es Formentor, que a la Murta, clar, no se podia deixar aquesta oportunitat. Vull dir, jo crec que ara recuperar aquí a la Murta no només recuperes els campaments, recuperes un bocí de la nostra Pollença, de Mallorca, perquè la gent hi pugui anar, perquè les famílies acompanyaran-nos als lots i aniran a fer una volta, perquè les famílies aniran allà i aniran a nedar aquí a la Murta o aquí a la Figuera, i tornaràs a arrencar. I poder tenir a Pollença aquest privilegi de tenir aquest raconet obert i que som a tothom, això jo crec que no té preu, no? Vull dir, i bueno, això és un poc el que ara mateix s'ha volgut fer. En quant a instal·lacions, vull dir, nosaltres, és a dir, ara mateix se comença, allà la llicència que et dona l'Ajuntament és de 2 fases, una que és pròpiament aquí on hi ha les cabanes, i l'altre, el que li deim l'hort de Formentor. Ara mateix nosaltres estem parlant només de la primera fase, que és aquí on hi ha les cabanes, allà on se rehabiliten aquestes cabanes, se rehabiliten la zona de serveis, banys, dutxes, menjador...
1: Que és l'edifici,
0: i l'entorn immediat, no? Una segona fase seria un poquet més avall, que hi ha l'hort, que ara actualment la gent ho identifica allà on hi ha les someres, aquest espai, ara estan recuperant les marjades, i una vegada estiguin les marjades recuperades, això serà la segona fase, i aquí sí que s'hi podran fer campaments, però en tendes de campanya, tipus la Victòria, per entendre-nos. I serà una altra part, que l'edifici de serveis serà el primer campament, i diguéssim, aquí on la gent estarà, serà amb aquestes tendes de campanyes. I després, més en band, per això ja sona més en fora, hi hauria la rehabilitació de la casa d'un pagès, dos amos, de Cala Murta, que això, un futur, nosaltres voldríem que fos una espècie d'alberg, no? De tipus Pont Romà o Sonamé, això. Això serien les 3 fases de la recuperació de Cala Murta, i també en el final és la recuperació de la finca, perquè això permetrà uns ingressos per poder mantenir una finca de 1.000 quarterades. Que clar, 1.000 quarterades, això jo dic que això és un reial enverinat, m'entens? Vull dir que aquí, ostres, que guapo i tal, però és un pou sense fons. És a dir, quan has d'arreglar una paret, has d'arreglar 1 quilòmetre de paret. Quan has de fer un tancament, has de fer 2 quilòmetres de rejilla. És incommensurable. I tot això també, ara anem recuperant la finca. A poc a poc, vull dir, anem sembrant oliveres, anem sembrant... Nostre enguany ja volen fer matances, crearem una marca d'oli, en fi, la recuperació integral de tota la finca, centrat en un tema de temps lliure amb nins i joves.

0: se va anunciar una data en aquest acte de signatura d'ahir, finals de 2027, que se podria fins i tot avançar. Tot això que ara has explicat, aquesta fase, les cabanes, quantes cabanes són?
1: Mira, allà hi haurà 8 cabanes, 8 cabanes, però en total, entre la gent que estarà a les cabanes, més les que hi haurà una altra gent que estarà a l'edifici de serveis i a uns magatzems que hi ha a de vora, en total estan xerrant de 70 places,
0: 70 places
1: en llitera, a dir, en llit, 70 llits.
0: Ningú dormirà en terra, en sap de dormir.
1: Ningú dormirà en terra, jo suposo que després qualcú li tindrà morrinya i se posarà en terra, no? Bueno, i són les cabanes i tot, pues, està preparat per a l'hivern i per l'estiu, estan aïllades, tenen suro, tenen fusta, tenen, bueno, no sé, vull dir, hi pots anar a viure.
0: Perquè clar, tot això el que te volia demanar és la part de l'hort, ja seria una altra fase que no mos hi entra dins aquest 2027.
1: Exacte, és a dir, aquesta part de l'hort sí que té llicència, però l'execució només estan parlant de la primera part, que és aquesta de les cabanes.
0: Comentàvem això, 70 places, la signatura d'un conveni, la notícia que s'ha anunciat és que el Consell de Mallorca gestionarà aquest campament, com ho fa amb altres a Mallorca, ha destacat apropar tots els valors de la Serra de Tramuntana a les noves generacions i per això s'ha signat un contracte que hi ha un import, és a dir, vos donen 7.751.526 euros.
1: Exacte.
0: No? Això és com un lloguer.
1: Sí, el que feim és, evidentment, clar, una vegada que tu dius, bueno, feim un campament, està a dir, un plantejament va ser, val, feim un campament, molt bé, qui gestiona un campament? Clar, quan t'entres en això, gestionar un campament avui en dia, ja t'he dit, no ve una mamà a fer a cuinar, ni no sé qui que té un camió ni tragina cadires, ni això. Per tant, tot s'ha...
0: Ni un grup de joves fan de monitors.
1: Ni un grup de joves fan de monitors i tal. Per tant, aquí hi ha... Nosaltres no tenim aquest servei, això, ni tampoc som especialistes, per tant, no ho podem fer. Molt bé. El tema és, val, anem a cercar qualcú que pugui gestionar tot això. Aquest qualcú que ho pugui gestionar, tot i que hi ha molta de gent que ho podria fer, clar, nosaltres creiem que el millor és el Consell de Mallorca perquè està interessat, perquè a ells els hi falten places per poder ofertar. Quin és el hàndicap que vàrem topar amb això? Clar, el hàndicap és que nosaltres de qualsevol manera, nosaltres demanàvem que de qualsevol manera la gent de Pollença, el lot de Pollença, les institucions de Pollença, el grup de Pollença, poguessin ser prioritaris, clar. El Consell no ho pot fer. Vull dir, el Consell, si és el Consell de Mallorca, aleshores el seu àmbit és tot Mallorca, per tant, no podia fer. Quina va ser la solució? La solució va ser, de dir, en comptes de gestionar, és a dir, de nosaltres arrendar per 365 dies, nosaltres arrendam per 255, nosaltres m'ho deixem 110, i aquests 110 els gestionarem nosaltres directament. Aquests 110 dies que nosaltres gestionarem directament, sí que nosaltres ho podem ofertar a qui nosaltres trobem, i l'oferta serà per la gent de Pollença, per les escoles de Pollença, per a grups d'esplai, per a grups de lo que sigui, de grups de Pollença. Aleshores, aquesta gent pues sí que tindrà accés i tindrà aquesta prioritat i tindrà aquesta oportunitat. Per això també ja han parlat en l'Ajuntament de Pollença, perquè ells també estan interessats en formar part d'aquesta gestió, que no sé, vull dir, n'hem de parlar, però vull dir que una possibilitat és que nosaltres cedirem a l'Ajuntament i que l'Ajuntament pues ho gestioni com, no sé, com fan tipus les estades o com fan aquestes històries, o bueno, d'una altra manera. Sigui com sigui, la prioritat és perquè Pollença, us el lot de Pollença, puguin disfrutar còmodament, vull dir, són més de 3 mesos, això, i nosaltres ho podíem fer com volíem, vull dir, que ningú s'hi quedi de fora.
0: Aquests 110 dies no tots són estiu, no és tot l'estiu.
1: No, és dir, després de sondejar un poc sobretot escoles i xerrant amb els regidors responsables de l'Ajuntament i en tècnics i tal, és a dir, sí que l'acord és que juliol, agost i Pasco és del Consell, i després nosaltres triaríem unes dates que ara en principi, però no estan tancades, en principi seria maig-juny, que seria nostre, sobretot per poder-ho oferir a les escoles, que és quan les escoles poden fer més el tema de sortides, de campament i això. Però bé, estem parlant per aventura d'un mes amb aquest tema. Clar, encara me'n queden 2 mesos per fer coses. I bueno, i després sempre hi ha l'oportunitat, la possibilitat d'arribar a acords en el Consell, de, bueno, si hi ha dies que un els empleis i els empleï l'altre i tal. Jo crec que d'aquesta manera quedarà cobert el tema de que un pollencí hi pugui anar.
0: I aquesta xifra que dèiem que el Consell paga per aquest arrendament, sí, aquests quasi 8 milions, són per les obres.
1: Bueno, això és, a dir, clar, quan li dones la volta a tot això, dius, bé, clar, aquí hem de fer una inversió. Clar, tot això d'un històric, no? És a dir, primer van enxerrar amb molta de gent, quan mos posàvem a xerrar en el Consell, parlàvem amb ells, d'entrada pareixia que ens donarien una subvenció i que nosaltres ho podríem fer. Després això no va anar bé, hi va haver diferents possibilitats, fins i tot vam arribar a pensar que quasi ho feien d'aquesta manera, que ho aconsell fes les obres i després ho explotàs ell, que tenia, era una altra possibilitat. El que passa és que si ho havien de fer ells, les empreses o aquestes empreses que són de l'administració, home, que tindríem un campament d'aquí 4 o 5 anys, m'entens? I tampoc no ens interessava esperar tant de temps. I després d'arribar en això, que no ens podien donar aquest finançament, sinó que era més fàcil que ens ho donassin, dir que fessin les obres ho consell, nosaltres vam pensar que no, i vam decidir, pues això, tirar pel vent nosaltres mateixos, pagant nosaltres. Clar, pagant nosaltres a canvi d'una renda. Clar, què passa? Que nosaltres ho podem assumir, per assumir-ho t'has d'endeutar, però clar, entre la finca d'aquí a la Murta, com a val, més un contracte amb l'administració, un contracte per 20 anys amb l'administració, pot ser que les entitats financeres te deixen un dobbes. I al final jo crec que és el millor que poden fer, perquè d'aquesta manera també la fundació tindrà liquidez per poder fer altres activitats i el finançament serà aquest. I al final pues, són 300.000 euros cada any en concepte d'arrendament d'instal·lacions.
0: Parlem d'aquesta data, finals de 2027, que se podria fins i tot avançar, no?, aquesta data. I clar, ho explicar, perquè clar, pensàvem, final de 2027, és Nadal, no hi haurà campaments fins a l'estiu de 2028, però bé, ho explicar que hi haurà activitats tot l'any.
1: Sí, és a dir...
0: S'hi podrà anar tot l'any.
1: És a dir, clar, quan ja ens fiquem a fer un campament, a fer unes instal·lacions per tot l'any, clar, la cosa canvia molt, no? Perquè ja t'he dit, i tot això ha estat un procés, nosaltres ens hi posàvem per 2 mesos. Però bueno, després, quan tens aquesta possibilitat, clar, en el Consell també ells volen fer activitats de difusió de valors de la Serra de Tramuntana a través d'un consorci Serra de Tramuntana. Per tant, aquí ja hi ha tot un tema de, per això, d'activitat diària, tant a l'hivern com tant a l'hivern, sobretot, i a l'estiu pues, dedicar més a temes de pròpiament d'acampament. Per tant, ja vam entrar a dins tota aquesta, aquesta dinàmica, i aleshores pues, tindràs obert tot l'any. Jo, quan vam posar la data de que estaria finalitzat dia 31 de, com a tard, dia 31 de desembre del 27, bueno, jo vull dir, jo estic convençut de que serà així, però clar, el que està allà a peu d'obra, clar, estàs super preocupat perquè, clar, perquè tot se retrasa molt, tot se retrasa. Jo crec que sí, que serà possible, i voldria que fos així. Arrencarem tot d'una que puguem, que serà, que jo ho veig bastant imminent, i bueno, i esperem que no hi hagi traves i que no sorgeixin problemes. I és un altre repte, no?, la de por acabar les obres i que puguis començar, perquè clar, no només és fer-ho, després ho has de vestir, ho has de
0: equipament no?
1: i clar, per altra banda, per exemple, un consell, ahir estàvem parlant de que hauran de treure, com allò que diu, també ja tot un tema de licitació de serveis, de qui gestiona, perquè clar, hi ha tot un concurs, hi ha tot un procés.
0: Clar, no s'ha d'esperar que estigui acabat, tot s'ha d'avançar.
1: Que s'hi han de posar. Per tant, és un altre repte que però bueno, molt guapo.
0: El Consell sí que diu que bé, tota aquesta programació de Cala Murta, que com han dit, volen anar més enllà de l'oci, tot aquest pla educatiu, ja hi treballen en un pla educatiu sí. per el campament. Eh?
1: Sí, nosaltres estem en contacte, perquè en aquest pla educatiu sobretot ells ho vinculen en temes de Serra de Tramuntana i valors ambientals i tal. Nosaltres aquí també, que hi cau perfectament, hi ha tota la figura d'en Costa, que en Costa vivia a Formentor i forma part de la idiosincràsia d'allà de dins. Bueno, també hi participam i hem fet les nostres aportacions perquè bueno, sortir un programa educatiu molt ampli, molt ambiciós i molt guapo, molt xulo, molt xulo.
0: Ja sí que no tenim massa temps, però Joan, mos podries a lo millor recordar, no sé si saps bé tu, has estat molt per Cala Murta i de petit i de jove, com va néixer aquest campament?
1: Mira, aquest campament va néixer a l'any 74 i el varen començar personatges com Morous, Soperes, Ninos i molta de gent que hi anava darrere i era la
0: bueno, secció de muntanya.
1: Era lo que, sí, no sé si encara si ja era secció de muntanya, però sí, per entendre
0: molt, seria
1: una secció de muntanya, van començar l'any 74, i aquesta gent senzillament volia fer campaments. També s'ha de recordar que en aquell moment, en el 74, hi havia la moguda de l'educació fora de l'escola, d'això, i aquí a Pollença pues, hi va haver aquesta mica d'interès i se van moure. Aquesta gent van anar per moltes possessions de Pollença pues, demanant un espai per poder fer campament, i els anaven dient que no, un que no, que tal, qual, no sé què. I al final pues, aterraren a Cala Murta i n'Ignasi Roger els hi va dir que sí. I els hi va dir que sí, els hi va posar facilitats per fer unes cabanyes, per fer una cabanya que era un menjador, posar 6 o 7 tendes de campanya, una vaqueria la van acondicionar per fer de cuina, una això, i aquí realment van començar amb això. Després, això diguéssim, ha anat evolucionant, després ja i aquestes se van fer a la part de baix, a lo que és la vaqueria. Després hi va haver uns anys que hi havia aquí aquí a la Vaqueria, i més amunt se van fer unes instal·lacions, que és aquí on hi ha les cabanes.
0: Les cabanes.
1: Se
0: de Santa Maria la Major.
1: De Santa, no, de Santa Maria de Formentor.
0: Santa Maria, això, de, Formentor.
1: Santa Maria, de,
0: Santa
1: Formentor.
0: Maria de Formentor.
1: Clar, se munten aquestes cabanes, se, van fer, se va fer aquest edifici, i hi havia dues zones d'acampada, que és la Vaqueria i aquesta. Després, amb el temps, la Vaqueria, per qüestions de seguretat i això, se va de deixar i va quedar el campament de dalt, i me sembla que era el 2014 que va canviar la normativa de Juntut i Lleure, etc, etc, i bueno, allò va quedar obsolet i no se van adaptar a la nova normativa, i a un moment determinat, per qüestions de papers, és a dir, no van poder fer campaments perquè no estaven actualitzats, no estaven al dia, no podies fer, hi havia temes de seguretat que no se complien, tal i qual, i se deixen de fer un any, i a partir d'aquí van desaparèixer. I bueno, i després això. Jo he de dir que per tornar a arrencar campaments, és dir,
0: fa 12 anys pràcticament.
1: Fa 12 anys, però en fa 6 que se va haver, és dir, quan se va voler tornar a muntar els campaments, se va trobar en que no, és dir, no hi havia cap possibilitat de tornar-ho a fer perquè havia canviat la normativa. Estàvem a un paratge natural d'especial interès i en la màxima protecció, i aleshores allà no se podia fer absolutament res. És a dir, la possibilitat va estar tancada. Se va parlar amb l'Ajuntament, i hi ha pues, tota una sèrie de tècnics que van sortir d'aquí de l'Ajuntament, vull dir, no diré un noms perquè té un poc de deixar-me tècnics, que van donar una solució. Clar, però la solució era tan estrombòtica que era de dir, mira, no podeu fer res, l'única possibilitat que hi hauria seria modificar la llei de joventut i lleure en el Parlament de les Illes Balears. Clar, quan te diuen això, tu dius, tu, i això com se fa? I aquesta gent, aquests tècnics, van aconseguir pues, redactar i fer i possibilitar perquè se fes aquesta modificació. Se va lluitar des de l'Ajuntament de Pollença, van fer tota una sèrie de papers. Antonio Cifrero Batla, la consellera que de serveis socials en aquell moment era Nafina Santiago, per tant, que eren un cap davanter, eren un cap visible, però en aquestes dues persones se'ls ha de reconèixer aquesta feina, i Nafina ho va agafar com una cosa seva i a un moment determinat ho va introduir en una modificació que s'havia de fer en un Parlament d'aquesta legislació, d'aquesta normativa de joventut i lleure, i això va permetre que després de molt de papers i de moltes coses, que en el Parlament de les Illes Balears sortís que perquè a Cala Murta hi pogués haver campaments, se modificava la llei, i la llei, el que se va preparar aquí de Pollença, de lo que està escrit, no res de lo que se va presentar, però sí que hi ha una cosa que diu que totes les instal·lacions que tradicionalment servien per fer campaments en poden tornar a fer. Cala Murta està penjat aquí per tenir aquesta llicència. Cala Murta, i després, evidentment, tota la gent que està en les mateixes circumstàncies, vull dir, se'n va poder beneficiar. Però això arranca cam aquí. Jo, la Fundació, hem d'agrair a un caramull de gent, no mos bastaran un cabrits per agrair a tothom, per fer sopars, a tota la gent que hem consultat i que mos ha ajudat amb aquest projecte. Vull dir, ha estat una cosa molt guapa. El procés ha estat super, super agraït, perquè quan tu te n'anaves per conselleries d'aquí cap allà, que hem hagut d'anar a un caramull de puestos, Ens hem trobat un caramull de gent, de funcionaris, que són que t'atenen, que t'agafen un paper, o que és un tècnic que t'ha de fer un informe, que, jo vaig anar allà de monitor i no sé què, i tal, jo de nin vaig fer... No sé
0: molta
1: què.
0: Nostàlgia.
1: Molta ja. Nostàlgia. I tot això, quan tu dus un paper d'aquest, clar, que te presentes i se'n donen compte que tot que vas a fer això, la veritat és que ens han obert les portes i han collit un projecte molt guapo. Per tant, hi ha tota aquesta part emocional que està preciosa i això ha durat fins ara i ara encara continua, m'entens? Clar, després des de l'Ajuntament no hi ha ningú que mos hagi posat cap pega, al contrari, tothom t'ha animat, tothom t'ha donat suport. Ja t'ho dic, ens han ajudat moltíssim, tothom, no, ja t'ho dic, no puc donar noms perquè te n'oblidaries, però bueno, és una gran, gran, gran satisfacció, un projecte preciós.
0: És una cosa que esperàvem moltíssim a tots els pollencins i pollencines, Joan, i hi ha hagut aquests 12 anys diverses generacions que s'han perdut el que era, sí. Estava una setmaneta a l'estiu per allà dalt.
1: Però bueno, ara procurem recuperar-ho i que ho que venguin ho puguin gaudir i després també amb aquests acords bueno, el Manco en tenim per 20 anys més i més en band. Vull dir que jo crec que ara mateix pues, el campament amb aquesta passa que s'ha fet bueno, estan consolidant pues, unes instal·lacions i li estan donant futur a pues això, unes instal·lacions que jo espero que tothom pugui disfrutar.
0: Joan, a finals del 2027, obrint les portes de campament de Cala Murta, qui no hauria de perdre mai Cala Murta, encara que tot s'hagi de renovar, tot s'hagi de modernitzar, tot s'hagi d'actualitzar les normatives, però qui no hauria de perdre mai Cala Murta?
1: Mira, Cala Murta a mi m'ha ensenyat aquesta nostàlgia que ara han tingut, però és a dir, Cala Murta és una part emotiva del nostre municipi. I això te queda. En el final el que te queda és que a nosaltres ens ha passat és tothom recorda en carinyo aquella experiència que va tenir d'aquella setmana que va anar allà del Murta, no? I això és el que hem de passar d'una generació a l'altra, perquè nosaltres que ja tenim una certa edat és el que ens ha motivat a tornar-ho a posar en marxa, aquesta emoció, aquest sentiment, aquesta experiència que tu vas tenir, és el que ha fet que s'hagin invertit dos bes, s'hagin fet moltíssim d'esforç i això, perquè les futures generacions puguin viure el que nosaltres vam viure.
0: I de molt bona notícia, avui feia estona que veníeu aquí, cada vegada que veníeu us demanàvem campaments de Cala Murta, campaments de Cala Murta. I de 2027, que ja és aquí, poc més d'un anyet, i amb moltes ganes de, com tu dius, no?, que aquesta nostàlgia que nosaltres tenim la puguin tornar a viure aquestes generacions que ara creixen i puguin compartir molt de moments allà dalt, a més ara que durant tots aquests anys, Joan, que s'hi ha sumat les pantalles, la tecnologia, que millor que desconnectades tot això a Cala Murta, a Formentor.
1: Sí. Jo crec que és una... A dir, aquestes experiències s'han de repetir, a dir, les generacions ho han de repetir, i nosaltres tenim la sort de tornar a tenir un patrimoni important que podem emplear a dins el nostre municipi.
0: I d'on anirem parlant? I se va signar aquest conveni, el Consell de Mallorca, la Fundació Roger Villalonga. Anirem fent seguiment també d'aquestes obres.
1: Molt bé.
0: Ja mos aniràs contant.
1: Sí.
0: Moltes gràcies per haver vengut.
1: Adéu, gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I doncs sí, ara fa un moment sentiu en Jaume que me recorda que ja tenim, ja som a la tardor i clar, tornem amb certes rutines, coses que canvien, tornem a posar-nos en marxa, entre altres coses amb l'agenda cultural, i també ho fan des del Club Pollença perquè tenen preparades moltes coses, moltes activitats ja, començant per aquesta mateixa setmana i per avui. Mirau, repassant l'agenda, avui tenim presentació de Trust, el darrer llibre de Biel Mesquida, Premi Honor de les Lletres Catalanes, avui a les 8 en el club, però també des del club pensat en un cicle de xerrades, de conferències dedicades a Natxes que he ensenyat, i aquest divendres hi ha ja la primera a càrrec de Mateu Coll. Hem deixat de tot això i més, perquè també torna al Cine Club, i bé, qui millor per explicar-ho que el president del Club Pollença, en Biel Marc, que ja és amb nosaltres. Biel, bon dia, benvingut. Benvingut, com
1: bon
0: va?
1: Bon dia, ben trobats.
0: I bon inici de curs, que teniu?
1: Nosaltres no pugem mai, per mi no en tenim de final de curs, sempre tenim coses
0: tot
1: en marxa.
0: Tot l'any, vinga, si trobes, ràpidament, seguiu amb, aquesta, amb aquest Cine Club, gràcies a Cine Ciutat, aquesta col·laboració que feis amb els cinemes de Palma, que veig que té molt d'èxit i que quantes temporades duim ja?
1: Des de que vàrem entrar nosaltres, des de l'any 14,
0: Déu-n'hi-do.
1: 12 anys deu fer.
0: 12 anys?
1: Sí.
0: Per tant, funciona, no?
1: Funciona. Jo estic cansat de dir-ho, jo crec que és una sort, la gent, i jo convidaria la gent que no ho ha provat, però és que és una sort tan grossa poder veure pel·lícules en versió original i sobretot a una pantalla grossa i només pensar en la pel·lícula. Vull dir, és una cosa que s'ha perdut i sobretot per les noves generacions, ho dic ara. És a dir, no saben què és el cine. El cine, si no se veu un cine, un lloc tancat, que tu tinguis dues hores només per veure aquella pel·lícula, no es veu cine. Tu fas altres coses, però no es veu cine.
0: Es veu pel·lícules, però no...
1: Trossos de pel·lícules en un moment determinat, i vas al bany, i després vas a sopar, i després t'atures, i qualcú te crida, i te mires el mòbil. No, és d'una intensitat molt... molt grossa, molt màgica, i fa que sigui una experiència, jo crec, extraordinària. I jo convidaria, sobretot, a la gent més jove, que en proporció és la que manco bé. Primer, perquè són pel·lícules boníssimes, i segon, perquè la veuran d'una altra manera. És a dir, és que t'entra fins al moll de l'os, saps? És a dir, t'entra fins en un fons.
0: Sí que són pel·lícules boníssimes, perquè moltes d'elles, tal vegada quan veiem el pòster, no mos sonen, però veiem que després tenen un recorregut, arriben als Oscars, als grans festivals, després sí que ja mos comencen a conèixer.
1: Jo diria, també hi ha hagut una transformació en lo del cinema. Ara les pel·lícules independents estan agafant molta força, però abans hi havia les 3 o 4 majors, que eren les que dominaven tot i feien les grans pel·lícules, però ara de cop i volta veus que en els Oscars o Berlín o Cannes són pel·lícules independents o amb projectes molt més petits i que tenen un recorregut grossíssim i que guanyen moltíssim de premis, etc, etc, i són boníssimes, no? I això a nosaltres ens ajuda, perquè es veu que les majors sempre posen més inconvenients per deixar les pel·lícules, i en canvi nosaltres tenim aquest caire que ens fa que puguin gaudir d'aquestes pel·lícules que quasi cada any són, diríem, la sorpresa anual, i si anem als Oscars o anem als festivals, la gran majoria les han tingudes en el Club Pollença.
0: I amb la selecció també de Cine Ciutat, i doncs ja és un bon segell de qualitat, perquè també en saben molt d'això.
1: Efectivament.
0: I doncs tenim Cine Ciutat ja a partir, Cine Club, a partir d'aquest dijous, amb Lionel la primera.
1: Lionel, sí.
0: No vols dir res d'aquesta primera?
1: No, bueno, és una pel·lícula com a intimista d'un... com a familiar, i veurem què tal és. Jo no sé molt, no és que sàpiga moltíssim d'aquesta en particular, però segur que estarà bé. Vull dir, les crítiques són bones i segur que estarà bé.
0: A les 8. I 4 euros socis, 6 no socis, com sempre?
1: Exactament.
0: Manteniu, però no pugeu l'IPC.
1: Sí. Aquí veuràs, imagina't.
0: Tot puja, excepte...
1: Doble reial.
0: Excepte Cine Club, eh?
1: Doble reial, sí.
0: Molt vols anunciar que tenim aquest mes d'octubre i d'un Cine Club, a part de Lionel.
1: Bé, tenim Lionel, després dia 8 tenim Gene Queen, dia 15 tenim Caso 137, dia 22 tenim Suportant el Paradís, que és aquesta pel·lícula d'Amarga Melià, aquesta directora mallorquina, i que és com un retrat, un pot de lo que és el que han de suportar un mallorquins en quant a turisme i en quant a altres coses, i hi ha la participació d'en Miquel Barceló, d'en Susi Gómez, d'en Carme Riera, d'en Toni Quetany, d'en Biel Mesquida, Pet Tossà, Rafa Cortés, etcètera, etcètera, en Agustí Lliberon, que hi ha gent que ja és morta, de fet, perquè fa anys que s'està fent aquest d'això. Un poc el mateix, que l'han vist, diuen que és molt, molt interessant, i en aquest cas, si tot va bé, tindrem protagonistes d'un film i tindrem la directora, eh? I ja, jo crec que això sempre també dona un plus de crear després aquest cine fòrum o aquesta xerrada posterior, que sempre és molt interessant per tenir, no?
0: 22 d'octubre concretament.
1: Sí. Mm-hmm. I després, aquí abans, ja dia 29 d'octubre, amb Corredora, una altra pel·lícula, una pel·lícula espanyola que també va al Festival de Màlaga, i bueno, però és que és interessant, i és sobre una corredora, una runner, i tots els sacrificis i totes les coses que passen.
0: Fantàstic, i doncs estarem molt pendents, mirant sinopsis, ho contarem, posarem trailers, això que ens agrada fer quan ve
1: super,
0: el bon cinema.
1: Super, super.
0: I ara hem de xerrar d'on això que ensenyem. Teniu una exposició ja d'aquest mes d'estiu que encara se pot veure fins a finals d'aquest mes, i aprofitau-hi per fer aquest cicle de xerrades abans de que s'acabi la mostra.
1: Sí, el primer és que probablement la llegirem a l'exposició. Això ho vam estar parlant a la Junta i amb la gent de l'any que ensenyat, perquè com que ha començat aquesta iniciativa quan venia l'esquadra en els instituts, a les escoles, perquè els alumnes les puguin llegir, també se van enviar en el club de lectura de tot Mallorca. L'idea és que després aquesta gent pugui venir a fer a fer-los una visita guiada, que de fet ara ja en tenim una, però és que és la setmana que ve, no sé si és dia 9 o dia, ara ho dic de cap, que m'ha cridat a Maria Morro, i per aquest motiu han decidit que probablement allargarem la xerrada, l'exposició fins a final de... El desembre també entrarà, ben que voleu dir, no? I a dins d'aquest cicle, que ja estava més o menys programat, començarem divendres aquest amb en Mateu Coll, amb en Mateu Niu, que és el primer que vendrà a fer la xerrada, amb un títol que m'encanta, que diu L'Espira, quan el magazín és un barrobi.
0: Yes,
1: barrobi és una paraula tan antiga, tan nostra, que quan la vaig tornar a sentir, i tan desapareguda, no? que me va aparèixer boníssim aquest títol, que era el que s'utilitzava per rompre, per fer carreteres, és a dir, és un explosiu, no? Un barrobí, les mines, etc. I crec que també definiria molt bé el que és L'Espira. L'Espira va ser una revista rompedora, una revista que anava en contra, no vull dir de tot, però que posava en qüestió tot, i que donava idees molt interessants, no? Per tant, jo crec que està molt bé aquesta aproximació d'en Mateu envers en el magazín L'Espira, que és una de les coses que hi ha exposades en el club, tant les portades que estan penjades de totes les Espires i el full fundacional, diríem, com després l'hem enquadernada, hem enquadernat totes les Espires, i la gent les pot consultar. Hi ha un faristol davant les Espires penjades, aquí on tu pots anar passant i mirant el que va ser aquest magazín.
0: Bé, ara ens seguirem xerrant, si trobes, de les conferències dedicades a això que he ensenyat, perquè n'hi ha més, però si vols, aprofitam. Jo crec que mos escolta en Mateu Coll, en Mateu de Can Niu, podem aprofundir una miqueta més amb aquesta bola, tal vegada mos dona qualque pista més. No sé si encara és en Mateu, que fa una estona té d'aquell feim. Espera, Mateu, bon dia, com anem?
2: Sí, hi som. Bon dia, sí, hi som.
0: Gràcies per esperar-nos, per ser-hi, mem.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A part del títol, que ja, com dèiem, amb en Biel, ja mos ha encantat de primeres, què mos pots avançar de la xerrada de divendres? I quina és la teva relació amb la figura de Natxés que ha ensenyat?
2: Bé, dues coses. Hi ha dues preguntes amb vos. Primera, tu me demanes una cosa un poc complicada, és a dir, que no, no he de fer les poides de la meva
0: ho sé, ho sé, ho sé, ho sé.
2: Perquè si no, no vendrà ningú. No, mira, jo vaig triar, en Vial, quan ho va proposar, ho va dir que féssim una cosa lliure, que podíem fer el que volguéssim, jo vaig triar l'Espira, li vaig dir tot d'una, de fet, jo vull fer una cosa sobre l'Espira, perquè crec que aquest magazín és una obra més de Nascesca. És a dir, és com dir la Còpola, o quan venia l'Esquadra, com una moda fresqueta, no ho sé, una obra més. Però que, per ventura, com que era una revista que sortia tal, que bé, amb aquest format que tenia, pareix que té més poca importància, i jo crec que no. Jo crec que té tanta d'importància com una altra obra de Nascesca. Per això ho vaig triar, i perquè és aquest misto que encén la nostra realitat més quotidiana. I vol descol·locar, crec jo, aquella cosa que tenim com a normalitat. És a dir, se mira la normalitat, Nascesca, entre cometes, com si fos una externa, però ella en forma part. No sé, és una miqueta complicada, però ja en parlaré d'una manera més detallada divendres. Per això ho vaig triar. I perquè jo crec que va ser, com ha dit en Biel, no ha dit així, però Destroyer. És a dir, va ser una revista, més que una espira, jo crec que va ser una bomba. Una espira és molt poca cosa per la revista que va ser.
0: La revista la meva... que va ser, estan xerrant del 87.
2: 87-88, sí, un any va durar.
0: Quant de volums? Bé, era mensual.
1: 12
0: volums, sí. Ja, dos de revistes. Sí.
2: I per això ho vaig fer, i m'agrada molt, a partir que em van enviar, el van quedar que seria així, la feina que he fet d'estar en Nascesca, d'estar en contacte amb la seva obra, amb l'Espira, i he passat molt de gust. He passat molt de gust perquè escriure això m'ha servit per, sobre, escriure és pensar, i escriure sobre l'Espira ha estat pensar sobre l'Espira, primer de tot. I això m'ha agradat molt, reflexionar, llegir, en definitiva, en aquest sentit, no de lectura que dèiem la llegida, sinó de fer una lectura profunda de la revista. Això m'ha agradat molt, he passat molt de gust, i gràcies per aquesta oportunitat, perquè si no, per ventura no ho hauria fet. Però jo crec que era una idea, una cosa que duia covada, si ho puc dir així, des de fa molt de temps, de l'Espira i l'Espira i l'Espira. I quan en Biel ho va proposar tot d'una, Biel, si te'n records, te vaig dir sobre l'Espira.
1: Sí, sí, sí. És
2: una cosa sobre l'Espira.
1: Sí, sí.
2: Jo coneixia en això, és que la vaig tractar, i bé, però sobretot és per la seva... Jo parlaré de la seva obra literària, no? D'amistat ni de qüestions personals amb ella.
0: Molt bé, serà aquesta lectura, aquesta anàlisi d'aquest barrobi, d'aquesta espira que va suposar un barrobi, sí. En el que s'hi tractava una mica de tot, des de literatura, política, cultura popular, sí. Així...
2: una mica de tot, situació política municipal, ho tocava tot, vull dir, xermava totes les voreres, si ho poden dir d'aquesta manera, deixava tot ben xermat, eh?
0: Però amb aquest to, sí, tan seu, irònic, amb crític, aquest... divertit,
2: és que és ella, com un selfie, jo crec que l'Espira és com un selfie de Nascesca, sí.
0: Fantàstic, no?
2: I per això ho vaig he incorporat, perquè crec que és bàsic per jo, reflexió, lectura, com vos he dit, lectura en aquest sentit de pensar sobre allò que està escrit, a part d'això he incorporat a la xerrada de divendres bastant de textos seus, és a dir, bastant de fragments, perquè jo crec que no és interessant allò que jo pugui dir, sinó allò que va escriure ella. Això és l'essència, no... No són jo, important, és Nascesca i allò que va escriure.
0: Les seves paraules. I Biel, sí. Diu jo que l'exposició, aquests 12 volums se poden llegir tots.
1: Sí, sí, és a dir, tota. Tenim la sort de que la família mos va donar la col·lecció completa, perquè es ve que hi ha números que són més fàcils, perquè varen quedar, però, per exemple, el número 0, que és l'inicial, és molt complicat trobar-lo, i però mos va fer aquest reial en un club i no, tot el que vam fer va ser enquadernar-lo, tots els números estan enquadernats i estan posats en aquest faristol i tu pots anar i pots llegir trossos que vulguis i ja no només és, jo crec que no només és rompedor i molt moderna en els textos, que és evident i això, sinó en la maquetació, en l'esperit que és molt vuitanter, l'altre dia ho parlàvem amb un atlet que va venir a veure, que la vaig passejar un poc, molt movida, molt aquestes ganes de fer coses diferents, de trencar lo passat gris i obscur que havíem viscut, i se nota malament, uns mitjans eren molt poquets, hem de pensar que els anys 80 no és com ara, eh? Maquetar era molt complicat, tot anava amb fotolits, etc, etc, ja no xerrem de fer color perquè era quatre comies, perquè era una cosa exorbitada de cara, podries fer un color o com a molt dos colors, i això se veu molt bé aquest moment històric a l'Espira, i crec que també és molt interessant, no?
0: Idò, Mateu, moltes ganes de sentir la xerrada. Això és aquest divendres a les 8 en el club, aquesta Espira, quan el magazín és un barrabí. Gràcies per atendre'm-nos.
2: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Pollença, i gràcies també al club Pollença, gràcies Vial Marc, per aquesta invitació a participar, a parlar de Naixesca. Moltes gràcies.
0: Fantàstic.
1: Gràcies a tu, Mateu.
0: Fins aquest divendres, Mateu.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu. Bon dia.
0: Idò, és la primera de les conferències.
1: Això és la primera.
0: Què més tenim en aquestes conferències?
1: Bé, després d'en Mateu, que és el que obri aquestes conferències, després, dia 27 d'octubre, tornem a tenir en Biel Mesquida, que no, lògicament no podia faltar perquè eren íntims amics en Naixesca, fent la següent conferència, la número 2 en aquest cas, que se diu Naixesca, Amistat i Literatura, com no podria ser d'altra manera, també jo crec que el títol és molt encertat, i en Biel lògicament parlarà d'això, és que en Biel i Naixesca eren cap ni ungla, eren dues persones molt afins ideològicament, però a nivell literari, etcètera, etcètera, i això és el que parlarà, de la seva amistat i de la part literària de Naixesca, que també és jo crec que és en un fons, perquè està molt bé descobrir un personatge, però el que és realment jo crec que és transcendent i que en aquest cas l'Anxes que ha ensenyat intenta, i el club en particular intenta, és que Naixesca torni a ser mig com el que era una escritora de primeríssim nivell, i és el que jo crec que l'exposició se nota molt, se veu molt això, i en les xerrades i en les conferències i tot això que tindrem i les visites guiades, jo crec que la gent encara li farà molta més gola. I bé, el que hem d'intentar és continuar amb això. De fet, lligat en això, i sense que vengui ara molt a compte, però dia 17 tenim la presentació d'una nova editorial en el club, una editorial formada per lotes joves, que se diu amb veu propis, i que fan feina sobretot en literatura femenina, i ja han parlat que estaria molt bé que a lo millor poguessin fer qualque cosa sobre Naixesca. Vull dir, ben què vol dir, perquè jo crec que ara el que hauríem d'aconseguir és que editar-se els seus llibres, perquè la veritat és que no hi ha res que puguis anar a comprar a una llibreria, o que se fes feina en coses molt importants i molt transcendents. Jo que els he pogut destacar un poc en les mans com són dietaris o també com són els articles, que es pogués fer qualque publicació nova de coses interessantíssimes o d'altres testes que té Naixesca, no?
0: Pregons i tot, eh?
1: Per això. Bé, pregons que aquest sí que està editat, allà hi són, però que hi ha molta, molta cosa sense por i any, ara, eh?
0: L'exposició és una pinzellada, una bona pinzellada, crec que és una d'aquestes mostres que s'han de veure un parell de vegades, un parell de pits.
1: I tant.
0: No basta un pic. Jo hi he estat i Biel, m'anau contant coses que fins i tot en aquell moment no record, però sí que entres i en un moment et crida l'atenció, tal vegada una frase, no?, d'aquestes que he posat a la paret, i això ja t'hi quedes, però fas la volta molt aviat per tot el que hi ha allà.
1: Jo crec que el que és guapa d'aquesta exposició, i per això estem molt contents en el club, és perquè tu entres a l'exposició i el primer que veus és, lògicament, el visual. i te sorprèn pues, les fotos d'Antoni Catany, les fotos d'Ana Colita, les, els aforismes que estan, el que tu deies, aquestes frases que estan escrites a la paret, etc etc. Inclús, te diria, això, veure l'espira penjada, veure el documental aquell o els vídeos que hi ha. Això diríem que seria com la primera entrada a l'exposició, no? La primera, inclús les imatges més personals que hi ha damunt aquella taula en els articles, no? Però que quan t'hi tornes ja has agafat aquest, ja has assaborit aquest primer contacte, si no la coneixies en això que he ensenyat, i si la coneixies més que més, i és un moment per perdre temps, el que tu has dit, que no es perdes, invertir temps en llegir cartes, llegir qualsevol article. Crec que hi ha un brau espès per assaborir si vas això, una estoneta, i com que és fàcil, el club està enmig, és molt bo de fer arribar-hi, 10 minutets anar a llegir una carta o llegir un escrit que va fer, i crec que pots entendre molt el tarannà de Naixesca, o conflictes de Naixesca, tot, però sempre amb aquesta màgia, amb aquesta harmonia i precisió en el llenguatge, que jo crec que la fa extraordinari. Sí?
0: Bé, ja tenim Naixesca, fill il·lustre, tenim aquesta exposició en què heu fet una bona recopilació de moltíssim de material, tenim aquestes xerrades sobre aquest cicle de xerrades que feis.
1: Que me n'ha faltat una, me n'han deixat una encara.
0: Són tres en total.
1: Sí, perquè dia 27, es envia el Mesquida, però dia 30 d'octubre tenim en Sebastià Perelló, que també fa una xerrada, que si això és que he ensenyat, desfer el Redol. I serà una altra xerrada interessantíssima d'un gran escritor com és en Sebastià Perelló, i també veurem el seu punt de vista del que és Naixesca i del que és la literatura de Naixesca ensenyat.
0: I ara tenim tot això, i ja m'havies començat a contestar un poc una pregunta que te volia fer, que era què és que mos queda pendent, i per el que dius falta reeditar molta cosa, això seria molt important, perquè noves generacions, dues generacions que no la van conèixer, no tenen ni de, no poden llegir Naixesca ensenyat, això és evidentment està pendent.
1: Sí.
0: Què més hi ha pendent per posar Naixesca en un lloc que se mereix, diries?
1: Bé, jo, per exemple, crec que és interessantíssim el que no coneixen. Mira, un tast extraordinari, perquè ja l'han vista, però jo, evidentment, sé que és extraordinari, que tornarà a ser extraordinari i que l'aconsella a tothom, és anar a veure quan venia l'esquadra de Nacati Solivelles, tant en un moll com a Pollença en un club, que més que ve també, no? És una obra de teatre impressionant, aquí on se resumeix molt un llibre que és extraordinari, com és quan venia l'esquadra, un llibre que jo sempre dic que s'hauria de ser lectura obligatòria a totes les escoles de parla catalana i sobretot de la Mediterrània, no? Com quan ens feien llegir La plaça del diamant de Mercedes Rodoreda quan anàvem a l'institut. Jo crec que quan venia l'esquadra té totes aquestes característiques. I ho resum, és a dir, l'aproximació que fa na Cati Solivelles és brutal, és Naixesca en estat pur, no? I tot el que conta quan venia l'esquadra. Per tant, vos recomano moltíssim que aneu a veure aquesta obra de teatre, que és una sort per la recuperada. I també jo crec que s'ha de donar les gràcies a Nacati en aquest cas, que ha fet tot el possible per recuperar-la, no? I que vos sorprendrà, vull dir que és que de

0: I què més? Jo crec que això és una cosa boníssima, que s'hagi aconseguit fer aquesta, perquè és molt visual i molt dinàmic. És com la de l'exposició. Si tu fas una exposició com la del club, ja fa que gent que no l'ha sentit anomenar mai, naixesca, o que fa molta estona que no sap res, la tornes a posar en valor, la poses enmig. I vos el que ha fet, perquè si no, és una qüestió d'haver d'anar a cercar quines coses ha fet i quines coses no havia fet. Aquí, en el club tenim tot el que ha fet en quant a editat, etc etc. És... Què falta per fer? Jo crec que falta per fer això, és dir, sortir de Mallorca, i per sortir de Mallorca el que es necessita en Xesca és que s'editi la seva obra. Què seria la gran inspiració? Fer unes obres completes. Ah, per això necessites un pressupost i temps per poder-ho fer, no? Però al marge d'això, jo crec que hi ha obres no tant faraòniques, que sí que estaria molt bé poder fer, que és el que he dit, diaris, estaria molt bé, que en el club n'hi ha, hi ha manuscrits, hi ha originals dels seus diaris, i també, per exemple, un llibre de tot el que són els articles que va publicar amb moltíssim de mitjans, Última Hora, El País, Diari de Mallorca, etc etc. No? I que potser se podria juntar en el blog de... No sé, jo no som especialista, però vull dir, crec que hi ha moltíssima obra encara per poder suquear, però sobretot per posar-la en valor, per posar-la en mig. Hi va haver una cosa que m'ha agradat molt, que va sortir just abans que nosaltres inauguràssim l'exposició, que és que s'havia a Vilauem o Presquera, si no vaig errat, havia fet una selecció de les 10 obres de literatura del segle XX en català de les illes transcendents, o que serien imprescindibles, i una d'elles era quan venia l'esquadra. I d'això són aquestes petites cosetes que fa que naixés que torni a... la col·loquin aquí on li tocaria estar, no? I això és el que ens ha de fer, no, encoratgem-nos encara a intentar fer més coses.
1: Bé, ja sé que no vols tal que vosaltres en el club, perquè ja no és cosa vostra, però corre qualsevol que ja s'estan fent moviment per reeditar-la o no? Quin seria el responsable? Qui s'hauria de posar d'acord? Aquí ja només és una qüestió privada.
0: Es ve que dins, jo estic a la comissió de l'any que he ensenyat, i això és un dotem que ha sortit, i jo entenc que és complex, no? Les coses poden pareixer molt senzilles, però són complexes, i avui en dia han de ser realistes. Si no hi ha finançament, és difícil fer aquestes coses. Per lo de fer unes obres completes, pues imagina't, molt més. Per això se tracta de cercar una persona que se passi tot el que hi ha, o dues persones se passin tot el que té, tot el que hi ha de Naixesca, etc etc, i que puguin tirar-ho endavant, això, no? En el cas de reeditar obres, jo crec que en proporció és més senzill, perquè hi ha, segons quines obres, pues que hi ha, diríem, que hi ha les galerades fetes, i que seria simplement que qualque editorial se posés en ganes de voler reeditar-ho, no? I també supos que hi ha ajuts per part del govern o del Consell o inclús de l'Ajuntament, supos que hi participaria. I és una cosa que jo crec que sí, que s'ha de fer. També es ve que tu saps com són les coses, és a dir, se fa l'any que he ensenyat, però quan se fa l'any que he ensenyat ja han passat un grapat de mesos, és a dir, tot és lento, les coses. Jo he vist muntant l'exposició, i és una feinada muntar una exposició, i una exposició d'aquestes característiques, és a dir, no és muntar una exposició de quadres, ni és muntar una exposició de fotografia, és una cosa que t'entreien documentació, per dir-ho un poc gràficament, que nastros plen de coses, que t'entreguin, o que tu vas a cercar i a partir d'aquí articules un discurs, i això és feina, i hem de ser conscients d'això. Mm-hmm. Però bé, s'ha fet amb en Blai Bonet, s'ha fet amb molta de gent, amb en Damià Huguet, jo crec que és una qüestió de voluntat.
1: I ho he passat gust també, Pial.
0: Jo he passat molt de gust, ho dic sincerament, he passat molt de gust, sí.
1: Se nota.
0: I crec que, a més, i tu dius que has anat a veure-la d'això, que si perds una estona... És que només que llegis tres articles, que mira que pareix una cosa vulgar, un article, perquè això un article em fas un cada setmana, ja

0: te'n dones compte que hi ha un tarannà, una poesia però amb un dit, un dit que pitja,
1: un dit que puny.
0: I passa en moltes coses, i crec que els afòrismes que hi ha a la paret són espectaculars, i trobar aquest sobre amb els afòrismes de dins, que és un sobre que posa la meva perdició en lletres majúscules, notes, i trobaré, i és com trobar un tresor, saps? És a dir, una cosa que te fa, però al mateix temps és molt intens fer-la, perquè no els hi vas a tenir clar com articular aquest discurs fins que a poc, bé, jo suposo que tots els sants ajuden i te surt el que ara has posat.
1: Fantàstic, Gabriel. Tot això per la Xesca ha ensenyat. Hem parlat també d'ús del cinema. No sé si hi ha... Bé, hem parlat de teatre, que també sí. Està relacionat amb la Xesca. No sé si hi ha més actes aquest mes d'octubre que vulguis comentar, sí, que... perquè després en tenim un d'important d'avui vespre, bé, també.
0: Exacte.
1: Que deixem per al final, però...
0: Deixem per al final, sí, però... No, però és que encara tenim més coses. Tenim un teatre de Barra.
1: Ah, sí, ja?
0: Sí,
1: tens raó.
0: Aquest dia 9. I que en un club fan el silenci dels residents... i que també se poden comprar les entrades allà, i tot, jo crec que és una activitat que funciona molt bé a Pollença i que és molt entretenguda i que a la gent sempre li agrada, així que jo us recomano. I també tenim una altra obra de teatre dia 16 d'octubre que se diu 3 segons, que és una obra de teatre que xerra entre una discussió a partir d'un accident i això, i pensam que també pot ser molt interessant, i no sé si tenim més coses.
1: I bé, ja mos ho aniràs informant, mos va passant tot també, sí. Ara això és la més recent.
0: I després tenim això que també t'he dit, el dia 17, de la presentació d'aquesta editorial nova, que vendrà, de fet, vendrà l'editora, les que han fundat aquesta editorial, però durant la traductora, una de les primeres obres que han traduït és 6 setmanes de Mary Shelley, i durant la traductora d'aquesta obra, una obra de les importants d'aquesta gran escritora anglesa, per tant també és un altre acte que jo crec que serà potentíssim.
1: Genial, i vinga, mos quedaran sense temps i no podrem contar que avui tenim ni més ni manco que un Biel Mesquida, 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, en el club a presentar Trast.
0: En Biel Mesquida, que havia d'entrar en directe, però veig que se deu haver despistat perquè no contesta. Però sí, jo el que diria en aquest cas és que és un honor per nosaltres, per el Club Pollença, i crec que per Pollença en general, tenir en Biel Mesquida presentant Trast, i també ho volen convertir una miqueta en un petit homenatge per reconèixer-li l'estat del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, probablement un premi més important que hi ha de trajectòria d'un escriptor, i per tenir la Pollença, ho dia la seva onomàstica,
1: sí.
0: Per tant, jo també
1: no
0: dic
1: sé,
0: que...
1: No ho sé, li deu agradar o no? Perquè l'onomàstica va ja de segon qui, no va de...
0: Bé, jo crec que l'onomàstica... Heu de pensar que l'onomàstica fa... no fa tant de temps, era moltíssim, l'únic que se celebrava d'una persona,
1: sí.
0: L'aniversari ni sabien què era.
1: Quasi ni se'n recordava.
0: Quan separava taula a les cases, era el dia del sant.
1: Sí, sí.
0: No era el dia de l'aniversari.
1: Aquelles cases obertes per anar a fer la passejada el dia de...
0: I ja no t'ho dic un dia que era, jo què sé, Joans o Tonis, això, que te podries passar tot el vespre, cap vespre, voltant per les cases de Toni en Toni, anant a donar molt d'any, no? Per tant, això també ho celebrarem amb una copeta de cava, amb acabar l'acte, i sobretot el premi, que jo crec que és el més important, i en aquest cas un llibre, que és un darrer llibre que ha tret en Biel, que és un llibre de poesies que se diu Trast, i que tothom en xerra meravelles, i que supos que en Biel, acompanyat d'en Sebastià Perelló, ens posaran el dia d'aquest llibre.
1: 140 pàgines que han des d'aquesta poesia denúncia també de l'estat actual de la seva terra, xerra molt de com està l'illa avui dia. Té molt de paral·lelismes en això que ha ensenyat, aquesta crítica, aquest activisme cultural, polític, constant, sí, jo... aquesta vida a Barcelona que tots dos també han tingut.
0: Sí, sí.
1: Aquesta amistat, evidentment.
0: Aquesta amistat, sí. Mm. I en Biel també és una persona així, que sempre està implicada en les coses... sí, que punyen o que poden fer mal, un obses per la llengua catalana i per la seva defensa, i que sempre ell ho diu, l'única guerra que ell té és en la llengua catalana, o l'única... I jo crec que això el fa un personatge cap d'alt de la cultura nostra, i que per això és una sort immensa tenir-lo tenir-lo com un amic, tenir-lo pollant-se i en un club en particular com si fos un domés. És una de les persones que crec que més vegades han duit en un club pollant-se. A més, és generosíssim, ja no tan sols venguent a presentar coses seves, sinó presentant coses d'altres escriptors o fotògrafs o el que sigui, no? I jo crec que això també és d'agrair.
1: Lluitar, lluitar i lluitar, diu Biel Mesquida. Però bé, ho sentirem la seva veu avui vespre en un club a partir de les 8, explicant-nos coses de trast, aquest darrer llibre que ha publicat de poesia. Biel, moltes gràcies. Mos ha omplert l'agenda de coses.
0: Gràcies a vosaltres. I jo l'únic que diria és això, que aprofitau. Jo sé que a tothom de vegades li fa peresa, però són aquestes coses que quan t'ets, que quan t'hi vas i quan surts, sobretot, dius, ostres, quina sort d'haver vengut, no? I jo crec que mos passa a tots, això, que de vegades tenim aquesta tendència, tothom va cansat i tothom va... Però quan després en surts te'n dones compte de la sort d'escoltar gent brillant i de poder-la gaudir.
1: I jo afegiria de ser aquella estona allà, molt present, perquè és una estona que la mateixa, no mirareu mòbil, no passareu un problema, no estareu pendent de res, estareu escoltant la conversa i gaudint.
0: Amb gent. I poder parlar després.
1: Comunitat.
0: I, exacte.
1: Un col·lectiu.
0: Sí.
1: Ben cert, idò. La vida real, no la
0: vida
1: digital, la real.
0: La vida.
1: Sí, sí. I el Marc, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga.

0: avancen de darrera hora i finalment han acordat aprovar dos reials decrets. Fonts de l'executiu han confirmat el pacte, assegurant que serveix per donar resposta a les demandes ciutadanes i avançar en drets, tot i que encara no s'han concretat els detalls.
1: Les negociacions s'havien encallat per les exigències de Sumar, que pressionava per incloure-hi la regulació del lloguer d'habitacions i la pròrroga automàtica dels contractes. Aquestes són precisament dues de les grans reclamacions del sindicat de llogateres que encapçala les protestes i l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest acord s'evita la plantada dels ministres de Sumar, que s'havien negat a avalar un text que consideraven poc ambiciós. Ara, el següent gran repte del govern central serà aconseguir el suport parlamentari al Congrés dels Diputats.
0: Precisament, Podem rebutja el decret tal com està ara, però no avança el seu vot al Congrés perquè, diu, confia en la mobilització social que inclogui les seves reivindicacions. És Ione Belarra, líder de la formació.
2: Los que defienden a los rentistas en este hemiciclo ya no lo tienen tan fácil. Ahora que se sabe lo que está pasando de verdad en las calles, ya no lo tienen tan fácil para tirar la suspensión de los desahucios que llevamos reclamando tanto tiempo. Pues sigamos por ese camino. Ese es el camino por el que se cambian las cosas. Con huelgas, con acampadas, levantando las pancartas.
0: Mentrestant, aquí a les Balears, el govern ja ha iniciat el procés per crear les places dels treballadors públics que formaran part de la futura oficina antiocupació, una mesura pactada pel Partit Popular amb Vox i aprovada per llei el passat mes de maig.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha assegurat al Parlament que el govern treballa perquè l'oficina entri en funcionament de manera efectiva. L'organisme oferirà informació i assistència a les persones afectades per ocupacions, tot i que Mateo ha advertit que tindrà limitacions perquè moltes competències són estatals.
3: Esta oficina tendrá la misión y la finalidad de prevenir, de combatir, reducir, luchar por reducir la ocupación ilegal de viviendas, así como apoyar y asistir a propietarios, comunidades de propietarios y a los ciudadanos que estén sufriendo este gravísimo problema.
0: Més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol també prorrogarà els descomptes als carburants fins a final d'any per frenar l'impacte de la inflació, que s'ha enfilat al 4,9%.
1: Fons de la Moncloa confirmen que la rebaixa de l'import d'hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. El nou decret anticrisi també inclourà ajudes al gasoil professional i el topall ja anunciat a la tarifa del gas i la bombona de butà, que no podrà superar els de 9 euros en 55 cèntims.
0: El president de la patronal del transport, Rafael Roig, veu amb bons ulls el nou paquet de mesures, però considera que les ajudes s'haurien d'incrementar, ja que, diu, les pujades dels darrers mesos han estat considerables.
4: Ja que són medides bones, les ajudes són bones, però també si no veig, el patronal han demanat un augment perquè el gas s'ha de pujar bastant. Per tant, veurem quan aconseguim això xavi, a veure que s'ha aprovat. Per qualsevol ajuda d'Indy, benvinguda sí, jo crec que és important per tots els sectors que tenim ajuda de l'Estat i des del govern modern.
0: I desenes de migrants marroquins desallotjats avui de la platja de Benítez, a Ceuta, han decidit retornar voluntàriament al seu país.
1: La Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu des de primera hora del matí per traslladar-los a un centre d'atenció per a la seva identificació. Ens ha informat que els motius econòmics no són causa per obtenir l'asili. Desenes de ciutadans han optat per tornar a Marroc en autobusos escortats fins a la frontera del Tarajal.
0: Són les 12:04. Més notícies a la 1:00.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I arribem ja a les 12:08 i fem un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de dimarts 29 de setembre. I ja ho sabeu que hem començat avui el programa amb una molt bona notícia, que la Murta recuperarà el seu històric campament juvenil a finals del 2027. El Consell de Mallorca recupera l'històric campament de Cala Murta a Formentor amb l'objectiu d'ampliar l'oferta pública de campaments i acostar el valor de la Serra de Tramuntana a noves generacions. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, definia com un dia històric.
1: Un dia que firmam un conveni entre la Fundació Roger Villalonga i el Consell de Mallorca per tal de retornar l'ús públic en el campament de Cala Murta a un indret privilegiat com es Formentor. Un ús que, en el qual consistirà en poder realitzar activitats de temps lliure, activitats d'oci per joves de Mallorca i també una part molt important de demostrar i informar dels valors que té la Serra de Tramuntana, aquest indret privilegiat també que tenim la sort de tenir dins Mallorca, que és declarat per UNESCO com a patrimoni de la humanitat. Per tant, les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment. D'agraïment al president, a tota la Fundació en general i, per suposat, en el Consell de Mallorca, la Conselleria de Presidència i a la part, al Departament de la Serra de Tramuntana, perquè des de fa molt de temps estem fent feina per aconseguir la firma d'aquest conveni. I és que avui venim a complir la paraula donada. Varen dir que tornaríem a retornar l'ús públic aquí, en aquest indret privilegiat i sobretot estimat de tots els mallorquins i les mallorquines, i avui havem aconseguit. Per una banda, ens ajudarà a millorar la conciliació de les famílies, en la part laboral i també la part d'oci dels seus nins. I per altra banda, insisteix que podrem inculcar el valor de la Serra de Tramuntana, la feina amb equip i sobretot soci en el jovent de Mallorca. Ha estat un acord que no ha estat fàcil, però a dia d'avui podrem dir amb molta satisfacció que ja és una realitat, que és pels propers 20 anys, en capacitat de pròrroga de 5 anys més, i amb un total d'una despesa de 7,7 milions d'euros. Per tant, és un acord històric per la Fundació, però també per la nostra institució. Tindrem la possibilitat d'habilitar 70 places en aquest indret, per tant, ampliarem la xarxa d'oci públic que tenim a dins Illa de Mallorca. En aquest indret, que com comentava el president, és molt estimat perquè moltíssimes de persones varen poder passar per aquí, per les cabanyes i per diferents edificis que hi ha, que conformen aquest complex durant moltes de generacions. Per tant, avui recuperam una part de l'essència de Mallorca. Ara podrem visitar les instal·lacions, unes instal·lacions que fan la reforma des de la Fundació i que antes de dia 15 de desembre de l'any que ve ens han d'entregar en el Consell per poder obrir les portes a tot el jovent de Mallorca. És unes instal·lacions, allà on hi ha les diferents cabanyes, un edifici principal, un menjador i, en definitiva, totes les comoditats per poder atendre en aquests nins i nines que a partir de l'any que ve podran venir a disfrutar d'aquest indret únic. Per altra banda, dir-vos que a part d'oci també hi haurà un projecte educatiu, un projecte allà on combinarem una part cultural, una part mediambiental, una part dels valors de la serra i, en definitiva, la feina de la convivència i introduir valors de l'esforç, perquè va molt més enllà d'un oci aquí. Aquí ho volen convertir en un centre únic i de referència dins la part juvenil de la nostra terra. Per tant, molt satisfets, insisteix que avui és un dia històric i hem d'estar de celebració tant a dins Pollença, tant a la Fundació, però també a tota Mallorca.
0: I de com dèiem, el campament de Cala Murta, Formentor, recuperarà la seva activitat a finals del 2027 gràcies a aquest acord entre el Consell Insular i la Fundació Roger Villalonga, un conveni signat ahir que permetrà al Consell gestionar les instal·lacions durant 20 anys amb possibilitat de prorrogar l'acord 5 anys més. Avui matí aquí a Ràdio Pollença han conversat amb Pere Antoni Borràs, president de la Fundació Roger Villalonga, i especialment amb en Joan Comas, gerent de la Fundació, per conèixer la història d'aquest espai i els detalls de la seva recuperació. Les obres estan a punt de començar i es desenvoluparan en diferents fases. Una vegada finalitzades i obtingudes les autoritzacions corresponents, la Fundació farà entrega de les instal·lacions al Consell. I aquest lliurament, com dèiem, està previst com a màxim per dia 15 de desembre del 2027, tot i que es podria avançar si els treballs acaben abans. El campament està situat dins la finca de Cala Murta, un espai d'unes 710 hectàrees de gran valor natural, cultural i paisatgístic. Tindrà una capacitat màxima de 70 places i comptarà amb cabanes, edifici principal, menjador, cuina, serveis sanitaris i dutxes, entre altres instal·lacions. Unes instal·lacions que es destinaran durant tot l'any a campaments, projectes educatius i formatius i també activitats culturals i divulgatives relacionades amb els valors de la Serra de Tramuntana. El Consell està treballant en un pla educatiu perquè els participants puguin conèixer sobre el terreny, el paisatge, el patrimoni, el medi ambient de l'entorn. Joan Comas ha manifestat a la ràdio el seu agraïment a la feina de totes les persones que han fet possible recuperar aquest espai, un projecte que, segons ha explicat, ha despertat molta nostàlgia entre les persones que varen conèixer el campament en el passat. També ha avançat que durant 110 dies a l'any quedaran reservats per a la Fundació, de manera que els escolars i col·lectius d'un municipi hi puguin tenir avantatges i un tracte preferent. I aquest acord d'arrendament entre el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga té un import total de 7.751.526 euros i obre una nova etapa per a un espai que durant dècades va estar vinculat al lleure educatiu a Formentor. Aquest matí l'Ajuntament ha acollit l'entrega dels premis del concurs de tapes de la Cala Brutal local als guanyadors de les tres categories, Sa Cabreta. Per segon any consecutiu, l'equip de Sa Cabreta s'ha proclamat vencedor de les tres categories en concurs, la millor tapa, la més original i la més brutalment local. El plat que varen preparar va ser Essències de Sa Cabreta, una bocinada intensa de porc eco desfilat amb formatge blau i una dolça i cremosa de mandarina amb advocat. I d'així la Direcció General de Producte Local i Qualitat Agroalimentària de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears, a través de l'associació local Prodis, han otorgat els premis de 500 euros per a cada categoria als representants de Sa Cabreta, qui ho destinaran a alguna entitat benèfica del municipi. L'àrea de cultura, juntament amb l'associació Colla Gegantera i Caparrots de l'Esbar de Sant Jordi, finalitza la restauració dels 13 caparrots històrics. Fem un pot d'història. Als anys 70, Pollença va incorporar una sèrie de caparrots dins les festes de caràcter popular del municipi i que van sortir nombroses trobades i festes, especialment durant la patrona i la rua. A mitjans dels anys 90 van deixar de sortir atès el seu mal estat de conservació. Durant la legislatura del 2015 al 2019, l'àrea de cultura i la colla gegantera va sufragar les despeses de les intervencions de 5 dels caparrots de la mà de Joana Maria Esteve Moranta i Jaume Orejuela Sales. Durant la present legislatura es van marcar com a objectiu restaurar la totalitat dels caparrots. Per això, entre el 24 i el 25 se'n van restaurar 6. Aquestes intervencions es van dur a terme al taller de Víctor Pons, Llum Massanès, a Maó. I enguany, dins el 2026, s'han finalitzat les dues intervencions restant, per la qual cosa Pollença compta de nou amb els 13 caparrots completament restaurats i en perfectes condicions per poder continuar gaudint durant els actes de caràcter popular a les festes del municipi. Punt Jove repren els tallers lingüístics de conversa en anglès i alemany. Això serà a l'arribada a mitjans d'octubre d'una nova voluntària europea que passarà un any a Pollença. I d'aquests tallers començaran dia 20 d'octubre, es faran cada setmana amb el següent calendari. O dilluns es farà el taller d'alemany a l'aula d'estudi de Pollença. Els dimarts i dimecres a les 4, taller d'anglès, també l'aula d'estudi de Pollença. El dijous a les 4 el taller d'inglès serà a l'aula d'adults del Miquel Calllonc, en un moll. El preu és de 25 euros per trimestre i les persones interessades poden fer la preinscripció a través del formulari disponible a Punt Jove. N'hem parlat fa una estoneta l'escriptor Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026, presenta avui a Pollença la seva darrera obra titulada Trast. I ho farà en Sebastià Perelló, això serà a les 8 en un club. Trast és el poemari que l'autor ha publicat aquest 2026, editat per l'Abreu Edicions, un volum de 140 pàgines que el poeta defineix com a dens i és una denúncia de l'estat actual de Mallorca. És com si ja ens haguessin convertit en un trast, diu el mateix autor. L'incansable Mesquida, activista constant, presenta avui aquest recull de versos vitaminats, rabiosos i lliures, una mena de manifest que convida a lluitar per la cultura i la pròpia llengua, el territori de les persones i el medi ambient.
2: Trast. Seria com una poesia documental, una poesia que intenta reflectir aquesta realitat difícil. És una distopia que no passa en el futur, passa en el present. I això li dona una alenada molt tràgica.
0: I aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat, Quan venia a l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. L'estrena és dissabte, dia 3 d'octubre, a les 8, en un saló parroquial d'un moll. Diumenge hi haurà una altra sessió a les 7, allà mateix en un saló parroquial. I el dilluns 12 d'octubre a Pollença, en un club, a les 7 de l'hora baixa. Les entrades a tiquetiver.com o també, durant els dematits de dilluns a divendres, podeu adquirir-les a l'àrea de cultura. Seguim xerrant de Xesc Ensenyat perquè el Club Pollença organitza un cicle de conferències per recordar la seva figura. I són, comencen aquest divendres en un club, en l'Espira, quan el magazín és un barrobí, i aquesta primera xerrada és a càrrec de Mateu Coll, serà a les 8. Un cicle de conferències coincideix encara a l'exposició Xesc Ensenyat, un món sobre la vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, que encara es pot veure en un club fins dia 31 d'octubre. I seguim xerrant del Club Pollença perquè reprèn el Cine Club aquesta setmana, dia primer, que quan cada dijous, dia primer d'octubre, es podrà veure Lionel, dia 8, Jean Queen, el 15, Caso 137, dia 22, Suportant el Paradís, el 29 d'octubre, Corredora. Com sempre, les sessions són en dijous a les 8 i el preu és de 4 euros socis, 6 no socis. I un cap de setmana que el Rotary Club Pollença torna a fer l'operació Kilo, dissabte dia 3 i diumenge dia 4. L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans a les portes dels principals supermercats, tant a Pollença com en un moll. Per això demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. I entre els articles més necessitats són els aliments de llarga durada, no perecedors com conserves, llegums, oli, pasta o arròs, també materials i estris d'higiene personal com sabó, xampú, pasta de dents i productes de neteja per a la llar. El Consell de Mallorca presenta el documental mallorquí Sacarpetxo al Parlament Europeu a Brussel·les. Tota una comissió política presenten a Brussel·les, juntament amb l'equip i protagonistes de Sacarpetxo, de Viaje con el Miedo, aquesta matí han presentat el documental al Parlament Europeu, on donaran veu a les dones amb càncer de mama. Sacarpetxo conta la història d'un grup de dones desconegudes entre si que empren una travessa per la majestuosa Serra de Tramuntana de Mallorca, un viatge que tindrà com a reflex de la vida els seus moments plàcids i altres més complicats i dolorosos. Des de diferents etapes vitals, després del seu diagnosi de càncer de mama, totes elles transitaran també, a mesura que avança la ruta, per la seva experiència amb la malaltia i els seus temors més profunds. Amb el suport dels professionals mèdics que les acompanyen en el tractament, el documental revela els llaços invisibles que uneixen aquestes dones, mostrant-nos que, estan juntes, la post travessa millor. I entre aquestes 8 dones, ja sabeu que hi ha la pollencina Bel Bordoi. I ja acabam, que passam a la informació esportiva. I per passar als esports tenim en Jaume. Bon dia, Jaume.
3: Bon dia, com estàu? Idò, mira, la prova... Bé, Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000. La cursa de muntanya reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris. Serà aquest dissabte, dia 3 d'octubre, després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana. La prova, una de les cites destacades del calendari de les curses de muntanya de Mallorca, completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença, després de travessar la Serra de Tramuntana des de Solla. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu, amb sortida a Solla i arribada a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà amb Mallorca 1.000, de 24 quilòmetres i 1.060 metres de nivell positiu i en la modalitat de relleus que permet completar el recorregut de la Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt final de la Mallorca 5.000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. Les inscripcions a elitecheat.net. I el Pollença Running Fest, organitzat per l'Ajuntament de l'Associació i Mitja Marató, Pollença fa història proclamant-se la carrera de 5 km en ruta la més ràpida de 2026 en tot el territori estatal. Tot i que el rècord del món no va poder quedar a l'asfalt del port de Pollença, es va aconseguir una marca espectacular de 13 minuts en 18 segons a càrrec de l'atleta i d'èlit etíope Adisu Yihune, que enguany posseix dues Diamond Leagues. Ben seguit de la jove promesa Gamechu Godana, arribant tan sols a un segon darrere ell. Així, vàrem poder gaudir de l'espectacle en directe d'atletes de primer nivell nacional i internacional. Adisu Yihune, Gamechu Godana, Chema Martínez, Javi Guerra, Víctor Ortiz, Pablo Ocelo, María Baro i Mariluz Tesuri. L'Ajuntament també ha destacat de la participació de més de 800 atletes populars que no es varen voler perdre aquesta cita i que varen lluitar per aconseguir els seus reptes personals.
0: I per acabar, vos informam també del calendari de regates del Real Club Nàutic del Port de Pollença per el mes d'octubre, que començarem ja aquest cap de setmana. Hi haurà dia 3 i 4 d'octubre l'Open d'Espanya, dia 16 i 17 el Campionat de Balears d'Ilka 4, dia 29 d'octubre i ja també fins dia 1 de novembre la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Si voleu més informació podeu escriure a vela@rcnpp.net o entrau a les xarxes del Real Club Nàutic del Port de Pollença.

0: I de són ja les 12:27, una aturadeta molt breu perquè ja sabeu que avui reprenem Llibres per viure en Christian Taylor. Na Cristia ja està preparadíssima per donar-nos aquesta primera sessió de literatura de la temporada. No vos ho perdeu.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
1: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.

0: Són les 3, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 29 de setembre. Després d'hores de negociació entre el PSOE i Sumar, el govern espanyol finalment ha optat per dos reials decrets en matèria d'habitatge amb la idea de dur-los ja divendres al Congrés dels Diputats. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En el primer s'inclou la prohibició de desnonar vulnerables fins a 2030. També prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys als contractes en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de 2028. En el segon s'inclouria la renovació autonòmica automàtica dels lloguers que reclama Sumar i que fins ara rebutgen Junts i PNB. El Congrés dels Diputats celebrarà aquest mateix divendres, a petició del govern espanyol, un ple extraordinari per convalidar els dos decrets. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: També s'ha aprovat un IVA superreduït del 4% per a la construcció d'habitatge públic i protegit i un préstec al 0% per a la compra del primer habitatge. A més, es gravarà els pisos turístics amb un IVA del 10%.
0: Les acampades, de moment, es mantenen.
1: Els col·lectius que es mobilitzen a diverses places de diferents ciutats de l'Estat, com la plaça d'Espanya de Palma, mantenen per ara el pols a l'executiu i en les pròximes hores decidiran si es mantenen. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, na Mariona, rebutja que les mesures s'hagin trossejat en dos decrets.
3: Estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers i seguirà fent mobilitzacions fins que puguem equiparar aquest dret a l'habitatge a altres drets com els que tenim i poder tenir una vivenda digna.
0: I enmig de la crisi residencial, la inflació continua desbocada.
1: La dada avançada de l'IPC el situa en el 4,9% al setembre, que és la taxa més alta des del febrer de 2023, impulsada per l'encariment dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el Consell de Ministres també ha donat llum verda a allargar el descompte als carburants fins a final d'any. A més, es limita l'encariment de la tarifa del gas a un màxim d'un 15% i el preu de la bombona de butà quedarà limitat a un màxim de 9 euros amb 55 cèntims. Sara Hessen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
4: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha aixecat 19 actes per possibles lloguers turístics il·legals enguany i a investigar 5 casos més.
1: Els 8 agents d'intrusisme del municipi ja han traslladat aquestes actes al Consell d'Eivissa. Recorda el Consell Històric que aquests procediments poden concloure amb sancions de fins a 300.000 euros i el precintat dels habitatges. Durant les actuacions també han detectat situacions d'infrahabitatges o sobreocupació, casos que s'han derivat a la Conselleria d'Habitatge del Govern.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna actualitzada al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio, comença Tentor.
5: Més informació a IB3.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Comencem fent un cop d'ull al trànsit, ja que les carreteres de Mallorca registren retencions a diversos punts. Aquesta hora comença a millorar la circulació a l'alçada d'Inca a causa d'un vehicle incendiat que ja ha estat retirat. També hi ha retenció a la via de cintura des de Son de Meto fins a l'estadi Balear. En sentit Andratx, també des de l'estadi Balear fins a Son Hugo, a l'autopista d'Andratx des de Bandinat fins a la incorporació a via de cintura i a Inca des de Son Cladera fins a la incorporació també a via de cintura. Continuem amb altres qüestions. El govern espanyol ha aprovat allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada de preus provocada pel conflicte al Pròxim Orient.
2: Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en els 20 cèntims per litre, el novembre baixarà als 13 cèntims i el desembre quedaran 6 cèntims, tot i que anirà lligat a l'evolució de la inflació. D'altra banda, també es limita el preu del gas i de la bombora de butà. Sara Gaesen és la vicepresidenta tercera i la ministra de Transició Ecològica.
3: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
1: I el Congrés dels Diputats ha frenat el projecte que contempla una torre remota a l'aeroport de Menorca i insta a construir-ne una de física.
2: Tira endavant així una proposició de no de llei impulsada per Sumar que ha tingut el suport del PSOE i PP. Són Félix Alonso, diputat de Sumar, Pepe Mercadal de PSOE i Joan Mesquida del PP.
4: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
5: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
6: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón.
1: I encara en política, la mesura estrella d'aquest Consell de Ministres també ha estat el decret Mari Carmen, una mesura extraordinària per molts motius, ja que a més d'aprovar-se dos decrets llei, també ha provocat dues rodes de premsa. L'oficial des de la Moncloa amb la titular d'Habitatge i un altre al Ministeri de Treball amb els cinc ministres de Sumar. Els de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha estat l'encarregat de parlar. Espera que en el Congrés tothom hi voti a favor.
7: Ponerse de lado de perfil no vale. La política tiene que servir para dar soluciones. Bueno, pues hoy se están dando soluciones reales y sobre eso se van a tener que posicionar los grupos parlamentarios.
1: Seguim amb més temes. A Eivissa cada vegada hi ha més turistes que fan estades curtes a l'illa sense pernoctar-hi. És un perfil de visitants que passen la nit de festa i durant el dia dormen allà on poden.
2: Molts expliquen que els hotels són cars i que paguen per serveis que ofereixen negocis, com ara dutxes o taquilles. El sector de la restauració i l'hoteler asseguren que és un perfil que aporta un valor escàs o nul. Alfonso Rojo és president de PIMEF.
8: En este caso, cuando tenemos un turista que de baja intensidad de alojamiento en la isla y que concentra todo su gasto en ese tipo de negocios, pues el resto les vemos pasar, pero no podemos disfrutar de su dinero porque lo concentran, lo tienen muy claro hacia dónde lo quieren dirigir.
1: Y en cultura, buenas noticias para los fans de La Oreja de Van Gogh. La banda torna a les illes i actuarà al Mallorca Live el juny de l'any que ve.
2: La banda de Sant Sebastià ha anunciat avui que allarga la seva gira amb concerts a 7 ciutats espanyoles més, entre les quals es troba Calvià.
1: I amb aquesta notícia cultural hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

soon.

0: i de Tres Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, Mari Carmen. La dona desnonada de 87 anys a Madrid accepta l'acord assolit amb Urba Gestión per tornar a casa seva.
2: Ho farà tan bon punt sortit de l'hospital. Segons aquest pacte, el lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos nets de la inquilina i s'allargarà durant 8 anys.
1: Mentrestant, el govern espanyol vol convalidar aquest divendres els dos decrets d'habitatge.
2: El primer, amb les mesures més consensuades, té pràcticament garantida la seva aprovació. El segon, en canvi, inclou el punt més controvertit, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
3: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: Els decrets també han centrat bona part del ple al Parlament Balear amb disparitat d'opinions entre els grups.
2: El PSC i Més celebren els decrets, mentre que la bancada de la dreta, el PP i Vox, el qualifiquen de postureig. Són Iago Negreluela del PSC i Sebastià Sagreras del Partit Popular.
4: Ahora mismo tenemos un gobierno de España que dice no a los fondos buitres, sí a evitar desahucios y una Proens que no dice nada. Nosotros lo que exigimos es, ya que no hace nada, que vote que sí.
5: La frivolidad d'aquest govern en relació a la problemàtica de l'habitatge, que avui és capaç d'aprovar dos decrets. Un per fer postureo i que ja saben que no s'aprovarà, i un per intentar que durant els pròxims dies se negociï en el Congrés dels Diputats i pugui acabar aprovant-se.
1: El Consell de Mallorca demana a la DGT poder accedir a les dades de matriculació per controlar els cotxes que entraran a Mallorca i aplicar així la llei de limitació d'entrada de vehicles.
2: Ho ha sol·licitat el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, en una trobada a Madrid. Rubio confia que la llei s'aprovi entre octubre i novembre per començar-la a aplicar la pròxima temporada turística.
1: Més temes. Els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent.
2: Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT.
6: Blindatge total de les pensions, tants com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
1: I en crònica de successos, la Policia Nacional deté per cinquena vegada un home per votar-se una ordre judicial que li prohibia l'accés a Palma.
2: L'home té prohibida l'entrada a ciutat des de febrer arran d'una investigació contra un grup criminal acusat de furts en 25 establiments comercials amb un perjudici de 18.000 euros, motiu pel qual l'autoritat judicial va decretar una ordre d'allunyament de Palma a tots els integrants del grup.
1: I el Tribunal Suprem rebutja la demanda per protecció de l'honor de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
2: El tribunal considera que els missatges publicats a xarxes socials per la vicepresidenta sobre les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant no estan vinculades en l'exercici del seu càrrec. Conclou que va posicionar-se com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
1: I en la plana internacional, els Estats Units prohibeixen la importació de determinats productes canadencs, com ara begudes alcohòliques, derivats làctics, melassa i algunes motocicletes.
2: La mesura anunciada a principis de setembre pel president Donald Trump entra en vigor avui en una nova escalada de la disputa comercial entre els dos països.
1: Amb aquest apunt internacional arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
8: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
9: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
10: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.
11: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
12: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
12: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

Molt bon capvespre. Iniciem la programació de capvespre d'avui, 29 de setembre. Miquels, Rafels, Biels, Miqueles, Rafeles, Bieles, molt d'anys, és el vostre dia. Jufars ha fet una mica de ruixat. Ara mateix estem amb 80% de possibilitats de pluja a damunt Pollença. Sí que això va minvant al llarg del capvespre. Ja d'aquí una hora tindrem pràcticament un 10%, o sigui, passam d'un 80 a un 80, però sí que ha fet un bon ruixat ara aquí de vora la ràdio. I és que anem de ple cap a la tardor, ja aquesta tardor que ja la desitjam després d'aquesta colorada d'aquest estiu que hem passat. Molt bé, i de començant, com us dèiem, iniciem aquesta programació de cap vespre. Avui tindrem a la secció d'esport local, farem un balanç d'aquesta Pollença Running Fair que es va disputar aquest passat dissabte en el port de Pollença. Tindrem com a membres de la Mitja Marató, d'aquesta associació Mitja Marató, vendran en Jordi Llobera i en Pedro Balzà, i tindrem també, vendran acompanyats del regidor de Festes i Esports, Mateu Tugor. Això serà a les 5 i mitja, farem aquest balanç d'aquesta Running Fest que es va disputar aquest dissabte passat, i després, just després, tindrem la tropa de soldat, vendrà el seu president, que és en Miquel Àngel Capó, a contar-nos aquestes portes obertes que fan a partir del 5 d'octubre fins al 15 d'octubre. Ens vam explicar i ens donarà més explicació dels actes, que és el que volen fer, i parlarem amb ells. Això serà a les 6, just després d'esport local. I ara, abans de donar atzus en aquesta programació de cap vespre, farem un repàs, com sempre, a l'agenda d'aquesta setmana. Aquesta setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre, que el donem adeu al mes de setembre i donem la benvinguda al mes d'octubre. I de mirar l'agenda, hem de posar en relleu els clubs de lectura aquí a Pollença, el club de lectura infantil. Podreu contactar amb Can Llobera per informació i ho podreu fer a l'adreça de correu electrònica mediadora@iotapollenca.net. Pel que fa a Port de Pollença, es fan a la Biblioteca del Port, les sessions són sempre el darrer dimarts de cada mes, i les inscripcions i informació ho podeu demanar a info@siracusacultural.com. I per la mare d'entitats, la tercera edat de Colònia té aquest cap de setmana a Caladó, a l'hotel Palia del Puerto del Sol, el dia 16, de 7 i 18 d'octubre. Ja fa un parell de mesos que poso venim anunciant, però ja quasi és aquí, perquè la setmana que ve, aquesta setmana dijous, ja és dia 1 d'octubre. Com deien, serà el dia 16, de 7 i 18 d'octubre, del mes que ve. El preu són 145 euros per persona. També una excursió a Marineland, a Calvià, seguida d'un dinar, sorteig i ball. Això serà dia 5 d'octubre, que la setmana que ve. El preu són 35 euros per soci. I també un viatge a Galícia, que serà ja el mes de novembre, el 7, el 12. El preu són 605 euros. I si voleu més informació de totes aquestes activitats que vos proposa Tercera Edat de Colònia, ho podeu fer a l'oficina de la seva associació. I també l'Associació Persones Majors de Pollença vos proposa aquest dinar aniversari 11 d'octubre. El menú inclou aperitiu, frit, porcella, i ho podeu veure, i també després ball i música en viu. Al final, el preu són 25 euros per socis i 30 euros per no socis. Podeu adquirir els tiquets dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació. I per la mare de les quintades que se posen en marxa aquí a Pollença, la quintada de la 67, formada per nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions es podeu fer al mateix restaurant fins dia 28. És a dir, però bé, de totes maneres, segurament que sí, cridau encara a obrir places. Per més informació, de totes maneres, podeu telefonar al 621-143-854, 621-143-854. I
més Quintada, la Quintada del 56 fa una crida general a la gent nascuda precisament aquest any, l'any 1956, per afegir-los a un grup de WhatsApp. Un pic confirmat al nombre d'assistents, es donarà la data de dinar per poder celebrar els 70 anys. Per contactar ho podeu fer amb Antoni al 666 553 550. Aquests números, que nosaltres deim molt aviat, estan penjats a la nostra web, a l'agenda, i les podeu consultar. També ens podeu cridar en qualsevol moment si necessiteu sobre qualque informació i la vos facilitarem ràpidament. I més coses. La Quintada 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà dia 31 d'octubre a les 2 i les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant La Parra. I com us comentàvem fa un moment, la tropa de cornetes i tambors del soldat, el 5 al 15 d'octubre, tenen portes obertes. El trobareu dilluns i dijous de 8 a 9 al pati de Joan Mas. També se farà una reunió informativa 10 d'octubre, que és aquest dijous, a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. Després m'ho parlarà el seu president, Miquel Àngel Capó. I Can Bum Pollença, aquesta fa una assemblea general de l'any. Serà dimarts 29 de setembre, és avui, a les 6:30, i oberta a totes les persones i entitats sòcies i tota la gent que s'hi vulgui apropar. I el Corretari de Pollença fa aquesta operació Kilo dissabte, aquest dissabte dia 3 i diumenge dia 4, recollant productes de primera necessitat als supermercats de Pollença i del port de Pollença, que aniran destinats a persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llarga durada, com ara conserves, llegums, oli, pasta, arròs i materials i estris d'higiene personal, sabó, xampú, etc., o productes de neteja per a la llar. I el grup Esplai Form faran un taller de varetes màgiques, perdó, dia 17 d'octubre, serà a partir de les 5 a Can Bum. El preu serà la voluntat del que vulguin aportar i les inscripcions les podeu fer a través de les xarxes d'aquesta entitat, Esplai Form. I anem ara a l'agenda dia per dia. Mirau, dijous, dia 1, Cineclub, el Club Pollença, la pel·lícula Lionel. S'inicia una vegada més aquest Cineclub, el Club Pollença. La pel·lícula serà Lionel, com dèiem, un road movie familiar i dramàtica dirigida per Carlos Sainz. Serà a les 8. Les entrades són 4 euros, com sempre, per socis i 6 euros per als no socis. Passam ara divendres dia 2, projecció del curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperativa sanitària. Posteriorment hi haurà una xerrada col·loqui de Cínic Girús, responsable del projecte i candidat especial del Senegal. A les 7:30 serà a Can Bum. També divendres, dia 2, cicle de conferències dedicada a Xesca Ensenyat. En aquest any, Xesca Ensenyat, el Club Pollença, serà l'Espira quan el magazín és un barrubí, a càrrec de Mateu Coll, a les 8 serà. I entrem ja dissabte dia 3, hi ha aquesta presentació dels llibres El Búnquers, de Ferran Guallar, obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 i editada per Cossetània Edicions. A les 6, a Can Llobera serà. Es repartirà als assistents un exemplar de l'obra i tot seguit hi haurà actuació musical a càrrec de Dana Baker i Xisco Cradera. Seguim en dissabte, dia 3, hi haurà aquest recital líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncada. Serà el Museu Dionís Bernassa a les 8 i les entrades les trobareu a tiquetti.com. I seguim parlant de Xesca Ensenyat, perquè dèiem que es repetim, l'any Xesca Ensenyat, parlant d'aquesta adaptació teatral de l'obra Xesca Ensenyat quan venia l'esquadra que interpretarà Caterina Solivelles. Les entrades les teniu disponibles a tiquetti.com o l'àrea de cultura
les funcions són aquest dissabte dia 3 a les 8 a Saló Parroquial del Port de Pollença, diumenge dia 4 serà a les 7 al Saló Parroquial i dilluns dia 12 a les 7 al Club Pollença.

I per acabar de fer aquest recorregut, com sempre, per l'agenda d'aquesta setmana, vos recordar les exposicions que podeu disfrutar encara aquí al municipi de Pollença. Al Jardí Joan Marc, davant del Museu de Pollença, encara hi ha instal·lades aquestes fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A l'Església del Convent de Sant Domingo podeu gaudir encara d'A Naturezza, d'Alban Alfonso. L'exposició la podeu veure fins dia 25 d'octubre. Al Museu de Pollença també podeu disfrutar d'aquesta exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. El Club Pollença, exposició Xesca ha ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença, aquesta la podeu gaudir fins dia 31 d'octubre, i exposició a l'aura llibre de Sons de Mà, al passeig Sara Legui davant l'oficina de turisme, a la seva, quina és la seva comissària, l'antropòloga Diana Borràs. Són les 5 i 10, nosaltres fem una petita pausa fins a les 5 i mitja i parlarem d'esport local i farem un balanç d'aquesta Pollença Running Fest que va dur a terme aquest dissabte. Fins ara. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Continuem aquí en directe. Som ara mateix a les 5:30, 5:31, i el Pollença Running Fest, com sabeu, va dur a terme aquest dissabte passat, i no va poder ser, tot i que el rècord del món no va poder ser i no va poder quedar l'asfalt del parc de Pollença, se va aconseguir una marca ben espectacular. Tenim, per fer un balanç aquí, mos acompanyen de l'associació Mitja Marató, en Jordi Llobera i en Pedro Boussà, i també venen acompanyats del regidor de festes i d'esports, Mateu Tugores. Com estàu? Bon cap vespre.
1: Hola, bones tardes.
0: Benvinguts.
2: Com bones tardes.
0: Auida, si vols per allà, fem un balanç, que tal, Mateu?
3: Ben bé.
0: Vinga, digueu. Fem un balanç, un petit balanç. Quines impressions, bona hora, heu dut de la carrera?
1: Bé, jo personalment estic content de tot l'espectacle que se va donar. Hi va haver una gentada. Ja veig, però, com un poc màgic i tot, amb tanta gent com hi havia. Se va fer... Això també és important, crec, la millor marxa din territori espanyol de 2026. Malament per estic que no hem fet un rècord, però a Espanya en guany no s'havia corregut mai tan ràpid. La part popular per jo va anar beníssim, no han tingut cap incidència ni una, i jo en resum estic molt content. Sempre se poden millorar coses, qualcú el millor m'ho dirà, això se pot millorar, això no, vull dir, aquí ja no hi podem entrar perquè correguen 900 persones o 800 i pico, sempre no ho fas agut de tothom, però en principi després crec que la part de l'avituallament i tot això que m'ho va muntar el grup que vot va ser espectacular, no sé, jo en principi només no he rebut cap queixa jo personalment ara, jo estic content.
0: Jordi, hi va anar bé, la crida que vàrem fer, perquè ara fa una setmana éreu aquí, no els mateixos, bé, no dos sí, l'altre no, però vareu fer una crida de que la gent fos puntual, això d'agafar els dorsals, la gent se va portar, els participants, no hi va haver cap queixa?
1: En principi, quan va començar la carrera, s'havien entregat tots els dorsals. Una cosa que passava molta pena era que no s'havés llevat 10 quilòmetres per sortir de 5, però vull dir, també havia llevat ja la carrera de 10 antes de començar la de 5, i nosaltres, en principi, no estan contents.
0: Pedro, quines impressions? Com estàs? Bon cap vespre, benvingut, digues.
2: Gràcies. No, les impressions, ja t'he dit, van ser molt bones. Evidentment, estan tenint l'organització... estàs pendent més d'unes coses que d'altres i pues, hi ha altres aspectes que, per exemple, jo no vaig poder arribar a veure o controlar com l'avituallament i tot això, jo ja m'ha passat, no hi vaig arribar a temps, però tot el que és l'aspecte de preparació va anar molt bé. Tot el que va ser tema d'inscripcions i tal, també va anar, a pesar de dificultats que han tingut enguany i alguna baixa, se va poder fer sense cap incidenci. I després la carrera, jo, des del meu punt de vista, estava allà i vaig voltar el circuit i tal, va estar tot molt controlat, i va ser una carrera, diguem, molt neta. I després, xerrant també en els jutges de les curses i tal, tots se'n van anar molt contents, tant a l'organització com a el que era el desenvolupament de la cursa, tot i que no va poder ser aquest rècord del món.
0: Aquí volia anar jo ara, aquest rècord del món que va ser per 29 segons. Jo ara li vaig fora micro en Jordi, per 29, és que sí que és estat... Però clar, és que a vegades aquestes... Això és com aquesta imatge d'en Gijone i d'en Godana, que van arribar, que doni impressió quan els veu que arriben junts, però no arriben junts, és a dir, hi ha unes mil·lèsimes... que jo li he de també en Mateu, aquestes mil·lèsimes a vegades en carrera, en atletisme, poden fer que guanyi un o guanyi un altre. És bastant important. Si vols pareix, anem a parlar d'aquesta, anem per les carreres. Va, Mateu, que no t'he donat paraula, Mateu, les teves impressions, perdona.
3: Bueno, jo crec que... jo volia destacar una cosa. Quan vàrem fer la presentació divendres, que també crec que va ser una presentació que ens va quedar molt, molt bé, animada en forma de col·loqui per en Ariadna Llobera, que és la responsable de comunicació de l'Ajuntament i també treballa en l'associació Mitja Marató, en aquest cas. Va estar molt bé. Hi va haver en Xema Martínez, que va comentar una cosa, que crec que és important. Diu, ho ha dit en castellà, però ja ho diré en mallorquí, diu, no sabeu la que teniu aquí que corre, vull dir, que aquí corren dues màximes estrelles de l'atletisme mundial, ben que dir, I això, jo crec que jo, això és una cosa que m'ha quedat, que aquests dos corredors etíopes no són, no eren dos corredors bons i ja està, sinó que són les màxims exponents de, n'hi pot haver qualcun altre que també els acompanyi, no? Però que eren dues dos atletes que corrien de forma espectacular i va bastar veure'ls, a més varen quedar molt agraïts. Jo, per exemple, quan se li va donar el premi a la litografia, estaven supercontents, la varen alçar més que qualsevol altre que ho va, ja som, que jo crec que són persones senzilles però que tenen aquest do, aquesta preparació per córrer, i crec que la queden xamant. No sabeu el que, diguéssim, no ho moveu tant dins aquest món de l'atletisme les persones que han vengut a córrer avui. I després també m'agradaria també destacar després com a les curses populars també varen tenir la primera femenina de la cursa de 10.000 que era Pollencina, la Mariona Terrassa, i a tots els altres que varen, diguéssim, que varen participar. Però volia destacar també en aquest cas que la primera dona de la carrera de 10K pues era Pollencina, la Mariona Terrassa, que crec que no té 18 anys, no? Crec que té 17 anys, que no, i va ser la primera absoluta d'aquesta carrera. Jo crec que tot va anar molt bé. La llàstima és, ja sabien que era difícil batre un rècord d'un món, sabeu que és una cosa, però jo crec que tot el que hi va anar, tot el que em van revoltar d'organització i de tots els col·lectius implicats en aquesta de l'associació Mitja Marató, tot el personal, jo ho va comentar a la presentació de l'àrea d'esport, de l'àrea de serveis, la policia local, protecció civil, tots els voluntaris que hi havia, pues tot va fer que tot això sortís bé, sortís com va sortir, que crec que va ser molt bé. I després també, jo sempre ho dic, agrair a tots els patrocinadors, perquè sense ells no seria possible fer esdeveniments esportius d'aquest nivell. Jo crec que això és molt important, a tots, donar les gràcies des dels patrocinadors principals o un més petit, perquè la seva empresa també és més petita i no poden aportar de la mateixa manera, però crec que tots ells són importantíssims per dur a terme aquest tipus d'esdeveniments.
0: Mateu, vas parlar de la tarda de la part més internacional, però sí que veure que hi havia atletes internacionals, a nivell nacional també n'hi havia bastants, és a dir, podem parlar també d'en Xema Martínez, d'en Javi Guerra, d'en Víctor Ortiz, d'en Pablo Celo, de Maria Baró i de Mariluz Tesuri, que va fer inclús campiona. No?
3: De l'Albert, aquesta és mallorquina.
0: És argentina, però està fincada a Mallorca, sí. Què me'n podeu dir? Quines impressions?
1: Bé, en principi tots també els va agradar molt la carrera, els va agradar molt el circuit. Han posat una petita pella que hi havia molta humitat, però això ja nosaltres, això no és controlable.
0: Som una illa i Mallorca no ho poden controlar.
1: No, és controlable i tots, vull dir, han estat molt contents de venir a Pollença. N'hi ha qualcun que ja va venir l'any passat, i va qualcun que no havia conegut mai Pollença ni un circuit. És un circuit ràpid, hi ha qualque cosa a millorar en un circuit i coses d'aquestes per intentar fer un rècord, però ells en principi estan molt contents de la venguda a Pollença. Tots han fet molt bona marxa, perquè en Javi Guerra també en 43 anys per mitjà de fer també ha fet una gran marxa. I en principi tot correcte.
0: Jo corc de forma amateur, però fer com 5 quilòmetres en 13 minuts, com se fa això?
2: Bueno,
0: fer un minut de 8 segons.
3: Sí. Has de córrer en 3, en 3?
0: No, com una llebre.
2: En 2.40 més o manco se'n va.
3: Menys de 2.40.
2: Sí, per mi un poc menys. Jo ho xerràvem ara abans de començar amb en Jordi. Quan s'intenta fer una marca en aquest temps o batre un rècord del món, jo crec que hi ha dos factors molt importants. Un són el petit detalls, que és el que xerràvem amb en Jordi just abans d'entrar, petit detalls que se poden corregir, que se poden millorar, que sumats pues, te poden llevar un parell de segons. I després hi ha un altre aspecte, que són les sensacions que tingui l'esportista aquest dia. Un mateix esportista un dia pot tenir unes sensacions molt bones i millorar la seva pròpia marca, fer aquests 2-3 segons menys, que és una barbaritat, és un abisme en aquest temps que estem xerrant, o pot tenir una mica de les cames més pesades, una mica de cansanci muscular, inclús li pot caure malament la menjada que hagi fet abans i no aconseguir, perquè estem xerrant de centèsimes de segon per poder fer un rècord del món.
0: Pedro, i s'estat anímic, segurament també deu influir moltes vegades, sí. No? S'estat anímic de com estiguis tu aquell dia, com estiguis o no?
2: Evidentment, sí, perquè jo l'estat anímic, de fet, ho entra a dir les mateixes sensacions, no ja l'estat físic de salut, sinó també l'estat anímic. Això sí que influeix també bastant.
0: Per això implica, Jordi, aquesta concentració, que no només t'has d'entrenar de forma esportiva i forma física, que també, sinó que a vegades també és la concentració mental per estar bé, o tenir el cap ben amodulat a l'hora de fer una carrera, no és així?
1: Sí, però jo crec que aquesta part també és, però jo crec que la part de també d'haver baixat un parell de segons més a la carrera, jo crec que molt va fallar la llebre, perquè la llebre només va poder aguantar fins a 1,4 km, teòricament havia d'aguantar fins a 1,2 km, perquè el primer quilòmetre sí que el van passar en temps de rècord del món, a 2,33, havien de córrer a 2,34, però després quan la llebre se va retirar ells ja s'acomoden més a un ritme. Si la llebre els pot estirar un quilòmetre o més, segueixen la llebre ells. Després un circuit, nosaltres tenim una volta de 180 graus que aquí perdrem 3 o 4 segons, també aquesta volta és complicada, això és una cosa a millorar si interessa. Després també la part dreta, allà on corrien hi havia, com que això hi havia cotxos, a davall hi havia arena, i a l'arena també les sabatilles aquestes d'avui en dia són tan llises a davall que també patines, i clar, són petits detalls. Després l'atleta Angodana va prendre un gel antes de sortir, que hi havia el seu representant de Santa Madre, li va donar un gel i no li va caure bé, i antes d'un quilòmetre ja havia vomitat, i quan va acabar la carrera va tornar a vomitar. Vaig dir, són petites coses que estàs tan en un límit, tan, és una línia tan fina, això de costar-se uns rècords i coses d'aquestes, que són petits detalls que s'han de corregir, i a més ha de sortir bé, tot ha de ser tot, després l'humitat que hi ha en un moll, tots aquests petits detalls són el que després fa rècord, no fa rècord, t'hi acostes, no t'hi acostes.
0: Clar, són factors.
1: Però, per exemple, el de la llebre, em van xerrar, i clar, el de la llebre, per trobar un altre atleta que t'aguanti fins a 2,5 km, el que havia d'aguantar això, clar, has de cercar un altre atleta del seu nivell, quasi, perquè no n'hi ha d'atletes que corrin a 2,33, 2,5 km, sinó un altre gran atleta com ells.
0: És complicat,
1: vegades, complicat.
3: Aquesta atleta que era de 1.500.
1: Sí, era una atleta
3: de... I quan va arribar a 1.500...
1: I quan va arribar a 1.500 va acabar un minut.
0: Va acabar un minut.
3: Va arribar fins allà.
0: Ja deixaran de la de 5 quilòmetres, però també deixarà de la de 10. La 10 quilòmetres, que veig que hi ha un... Va ser un temps de 34-28, el rècord, pot ser?
1: Sí? Sí.
0: Què tal? Va anar com va anar aquesta? Igual que l'altra, més o manco, ara ho veurà bé.
1: Era una carrera més popular, això sí que està clar, però nosaltres també ja pensàvem d'aquesta manera.
0: Perdona, Jordi, que t'interrompes, que era més de 800, me pensa.
1: Sí, sí.
0: Havia gustat tant mai, o no?
1: Bueno, l'any passat en un campionat d'Espanya va arribar a haver 1.500, això, però era un campionat d'Espanya, també venia més gent de fora, i... però bueno, la participació, nosaltres estem contents, també.
3: Aquesta també, carrera... també eren tres carreres l'any passat.
1: Sí, també eren tres carreres, en guany eren dues. Va guanyar en Charlie Auton, que aquest home té diferents, és campió d'Espanya de diferents proves en pista, el que passa que ja amb el panxes M50 o M45, però també és un gran atleta. I després destacar també lo de la pollencina aquesta de
3: Mariona Terrassa.
0: Ja, Mariona Terrassa,
1: sí. I en principi després també la carrera va anar molt bé, van tenir els seus avituallaments, i també aquest 10, vull dir, crec que va ser, no era lo important, bé, important crec que eren tots dos, però no s'anava a aconseguir res, vull dir, se volia fer una carrera popular perquè volies córrer molta gent i per poder disfrutar i d'aquest passatge tenint tan, uah, tan pressió, però no s'anava a aconseguir res, vull dir, però la carrera en si va anar molt bé, crec jo.
0: Encara hem parlat de les carreres, però hem de parlar de Running Fest.
3: Sí, una cosa...
0: Ah, digues, digues.
3: Una cosa d'aquell que va fer primer la de 10.000, també va córrer la de 5.000 després, eh?
2: Sí.
3: Va descansar la mitjoreta, perquè va arribar el primer, va poder descansar la mitjoreta.
0: D'en Charlie Hutton,
2: està així, no? Sí, sí, sí.
3: Després va córrer la de 5.000.
1: Sí, perquè...
3: Va córrer el campionat de Balears i va ser campió de Balears de la seva categoria.
1: Sí, perquè se prepara, me pensi, no vaig equivocat... per el campionat d'Espanya de mitja marató o una cosa així, per aquí van útils.
0: Molt bé, i d'ahir res bé, que li deixàveu-vos d'anar dient que clar, s'excusen molt bé per a la festa, que tal? Com va anar la festa després? Que?
3: Bé, va anar regular. Comentaré una coseta, jo crec que va anar bé, mem. La gent va venir, la gent, hi havia gent, però hi va haver un problema, no, jo no vull entrar en detalls de quin tipus de problema va haver, perquè jo crec que són un problema dins l'empresa que ho va organitzar, que va haver un problema, i lo que era el grup va poder tocar quatre cançons, però hi va haver problemes de sonorització i el grup se... varen decidir, jo crec que amb bon criteri varen dir que acabaven l'actuació, però després ho varen animar, i això jo crec que agraïen ho digeix tant en Cristian Mir com en Joel Sales, a tots dos, la, diguéssim que varen animar un poc la festa. Jo crec que hem de demanar disculpes de que problemes que hi va haver la sonorització, de que ni la mitja, l'associació Mitja Marató, ni l'Ajuntament tenia cap responsabilitat, però jo crec que com a, diguéssim, coorganitzadors d'això, de qualque manera, pues hem de donar disculpes si hi va haver gent que se'n... Jo crec que hi va haver gent que se'n va donar compte i gent que no se'n va donar ni compte, vinc a dir, de vegades són coses que... Però, bueno, la veritat vagi per davant. Jo crec que... Però... hi havia gent, diguéssim, esperant, diguéssim, un grup i esperant la festa, i jo crec que quan comences d'aquestes coses, de vegades, aquests canvis de dinàmiques, de canvis...

0: problemes.
1: Bé, això som...
0: que hi va haver gent que se va enterar i gent que no se va enterar, però crec que les coses el hem de dir, no? Tampoc no podem ara dir que tot
1: va anar
0: perfectament, que quan les coses, hi ha coses a millorar, pues se poden millorar. Jo crec que tant l'empresa que va tenir un problema, jo crec que és la que més greu li ha sabut, probablement, perquè és un poc la seva, diguéssim, el seu prestigi com a empresa. I, però, bueno, de vegades a les persones pues, no pots...
1: Tens gran de problemes tècnics, no?
0: Problemes tècnics
1: i... No hi ha cap de gràcia ni res...
0: No.
1: Problemes tècnics que som humans, que és a dir, les tècniques els estem manejant els humans i els humans
0: exactament.
1: A vegades molt equivocats. Hi va
0: problemes en les persones que manejaven aquest mitjan tècnic.
1: Molt bé.
0: Efectivament.
1: Jordi, Pedro, vos he de demanar. Ja estem preparats per l'any que ve. No es cal de patrona, això, que diuen.
0: Quina pregunta.
1: Quan acaba el Running Fest.
2: No ho sé, jo te diré que quan acabàvem cada any, després de la penada de tot sortir bé i de la feina que hi ha d'unir vist, sobretot d'en Jordi, que és que passa més pena de tot, però nosaltres que l'acompanyam, acabàvem, que dèiem fins allí. Després passen uns dies, passen les setmanes i després ja sí que m'ho feia la pregunta, bueno, i l'any que ve, que, no? I en el final sempre hi ha qualcú que es tira i anem tots a darrere. Però bueno, ara hem de deixar pair aquesta i després ja veurem l'any que ve què passa.
1: Jordi, com a membre de l'associació, si vol dir les darreres paraules d'agraïment, entenc que esteu agraïts perquè la gent que va venir, tota la gent que es va apuntar,
3: sí, nosaltres
1: els enviem un missatge d'agraïment.
3: Estan molt agraïts a tota la gent, a tots els atletes, a tots els patrocinadors, però m'agradaria que també la gent fos conscient un poquet. La pregunta que has fet antes, m'agradaria que la gent fos conscient un poc, organitzar aquest acte o aquest esdeveniment no és fàcil, vull dir, és més fàcil organitzar una carrera popular, vull dir, ha sortit tot bé, però no té res a veure, has de seguir aquests atletes, has de tenir contactes, has de xerrar amb ells, no telefonen la primera vegada, diu, vendreu, i no és així, vull dir, dur mesos de feina per aconseguir aquesta classe d'atletes. I després també el que deia, si l'any que ve tornarem, també hi ha una altra cosa que dir. L'any que ve hi ha eleccions, no sabem quin regidor d'esports hi haurà, no sabem si el regidor que tenim fins ara no mos poden queixar de res, la veritat és aquesta, però no sabem qui entrarà, totes aquestes coses, vull dir, la mitja depèn també, o la Associació Marató depèn un poc de l'Ajuntament, perquè l'Associació Marató tot sol no pot fer aquestes coses. Fins ara mai han tingut cap problema en cap ajuntament, d'ho la política que han tingut, però vull dir, són coses que s'han de plantejar abans de començar a preparar una cosa.
1: Mateu, com que t'he dit que per al·lusions voldrà xerrar.
0: No, jo volia comentar. Digues. Que bueno, aquesta carrera ha estat en setembre, però normalment són en abril-maig, per tant encara no hauran
1: encara
0: passat les eleccions.
1: No passat les
0: per tant, si encara podem, ho bé. Podem, si volem orientar. No, jo ara jo sé que ara no és un moment, ara hem de deixar, com diu en Pedro, hem de deixar un poc, descansar un poc això, i si s'ha de fer qualque cosa hem d'agafar una fetge, reservar unes dates i pensar a veure què és un model que hi ha. Jo sí que ja li he dit i ho diré públicament, i dic que molta gent demana la mitja de Pollença, la mitja marató de Pollença. Ja sabem, jo sé que, perquè ho vàrem viure, ho he viscut, dos primers anys que vàrem organitzar mitja, és vera que l'any passat va ser més que una mitja, va ser el campionat d'Espanya, va ser un arribar a una cita, un repte que era impensable fa... Crec que no vos ho havíeu plantejat mai fins en aquell moment, o no sé, no he estat altres anys dins això, però quan m'ho ha dit, va dir, mira, m'han oferit això, tu què trobes? I jo ja, quan enguany també m'ha dit, tenint la possibilitat de fer un rècord de món, jo vaig quedar una mica, perquè jo crec que Pollença aspira a organitzar coses d'aquest estil. Ja ho vam dir l'any passat,

0: organitzava el campionat d'Espanya, que aquí havien estat Bilbao i Barcelona, no? I nosaltres, pollans, 16.000 habitants, pues, o de 100.000, pues, mos havíem posat a l'altura de Barcelona i o Bilbao, que ho organitzen amb empreses, que això és un altre, ben que dir. Aquí no hi ha una empresa darrere, sinó que hi ha una associació, mitja marató, que fa les gestions, i després l'Ajuntament, que col·labora i en tot el que pot amb aquesta associació mitja marató. Per tant, és un concepte d'organització totalment distint, molt altruista, no hi ha un benefici monetari per mig, i en canvi les empreses el que treuen són, van a treure dos bés aquestes, les empreses que organitzen això. De fet, hi ha moltes mitges a Mallorca que s'organitzen d'aquesta forma, una empresa que t'organitza i t'ho fa tot, ho tria el del CUDI, no? Que és una empresa que ho està organitzant. Per tant, és un concepte totalment distint. Per això, jo crec que primer de tot són ells que han d'estar en ganes de poder-ho fer, i l'Ajuntament tampoc els hi pot pressionar i dir no, és que hem de fer això, hem de fer l'altre. Jo crec que són ells que han de prendre una decisió, i nosaltres els donarem tot el suport que puguem. Aquesta, jo crec que és la... I l'any que ve encara no haurà canviat l'Ajuntament, si és per abril o maig, i si és per setembre, potser haurà canviat, però per abril o maig encara no.
1: Jordi, de totes maneres, ara sí que Jordi i Pedro, vos he fet la pregunta de que vosaltres agraïéssiu, però jo crec que ara és poble de Pollença, o Pollença en si, vos ha d'agrair a vosaltres, perquè sou vosaltres, el que tu has dit abans, organitzar una carrera, una cursa d'aquesta, o unes curses d'aquestes no és fàcil. Ara ho acaba de rectificar és Mateu, és, jo crec que vos hauríeu de vos donar-se gràcies a nosaltres, jo no som pollensí, però bé, ja m'inclues a dins el poble, a dins el municipi, jo crec que vos hauríem de donar les gràcies, i sobretot la gent que té afinitat al atletisme, que no és poca, perquè ja hem vist que eren 800 i pico, és veritat que no tots eren de Pollença, però sí que hi havia gent d'arreu, però bé, jo crec que vos hauríem de donar...
2: De tota manera, sí, per les xerxes i tot això, vull dir, tots els comentaris han estat molt bons, els atletes professionals seran anar contentíssims, jo crec que les crítiques són bones. Nosaltres només dèiem que cada any que ho fem volen millorar més i volen que estigui més amunt, tant la mitja com els 5 quilòmetres com ho deu, vull dir, què passarà no ho sé, nosaltres estem contents i el que volem és que la gent estigui contenta amb aquesta carrera, vull dir, fem feina que no, nosaltres no guanyem res, tot se'n va posar atletes, si mos entren 10.000 euros o 10.000 se'n van posar atletes, per posar atletes que venen, enguany han tingut una camiseta home que si tu l'has d'anar a comprar val 22 euros, l'inscripció era 7 euros, han tingut una gorra, han tingut gels, vull dir, han tingut molt de detalls.
1: Sí, també volia xerrar d'això, això és bo, s'acabareu preparant, no?
2: Sí. L'hotel Vicenç també ha regalat un 10% de si vols anar a sopar a seva, no sé, nosaltres fem feina perquè la gent quedi contenta. Jo crec que al final de carrera el que pot va ser espectacular, així com el muntatge que vàrem fer. Nosaltres fem feina per això, nosaltres no volem guanyar dos bés.
1: Ho feis amb passió.
2: Sí, perquè m'ho agrada l'atletisme i no pensam que m'ho surti ni contra i que podem pallar per tot i ja està. Però fer aquestes carreres duen molta ronya, perquè has de pallar... Aquesta carrera, perquè ho tingueu clar, estava dins la Volta Atlètic. La Volta Atlètic és la màxima zona de l'atletisme mundial. Se varen haver de pallar jutges, se varen de pallar controls antidopatge, totes aquestes coses, vull dir, això no surt de l'aire del cel, vull dir, tot s'ha de preparar, tot, però nosaltres, vull dir, com que mos agrada, o enguany teníem aquesta idea, l'hem intentat dur endavant.
0: No, i una cosa, vull afegir una cosa, i és el fet que sigui campionat de Balears de 5.000 és perquè els donen una tranquil·litat de que hi ha un circuit, no sé si aquí feia falta un circuit homologat,
2: sí,
0: hi ha un circuit homologat, no poden anar segons quin puesto, jo crec que els reconeixen a l'associació, la feina que fan, i per tant ells deleien, com aquell que diu l'associació mitja marató, aquesta organització, i se'n van anar, ho de Balears, aquell jutge se'n van anar supercontents, ben que dic, perquè va veure que la cosa havia anat anat molt bé, i se'n van anar molt contents. Sí. Dir que ho fet aquest, de que vengui un campionat de Balears de mitja marató, en aquest cas de 5.000, és perquè confien en ells i perquè se pot fer, no se pot organitzar. No és una carrera popular, sense un circuit homologat no pot fer,
3: no pot fer. Jo respecte a lo que comentava en Mateu, en el tema d'organització, que és totalment altruista, i sobretot en el tema dels agraïments, jo sí que volia fer una menció especial i un agraïment a tots aquells voluntaris, perquè quan tu has dit el poble també vos ha d'agrair, no, el poble no mos ha d'agrair, perquè el poble mos ha ajudat, és a dir, tots els voluntaris mos han ajudat, inclús aquelles persones que aquest dia han tingut molèsties perquè els hi han tancat evidentment el carrer, no han pogut passar. Jo, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap queixa, tots han tingut paciència, i aquesta carrera, precisament perquè és altruista, sense l'ajuda de tots aquests voluntaris, alumnes del cicle formatiu, amics, familiars i gent que li agrada l'esport i l'atletisme en particular, han ajudat, exactament igual que tots els sponsors, i crec que és en part gràcies a ells que tot això ha sortit bé.
1: Jo aquest agraïment que volia fer vosaltres de part del poble, ja sabia, jo sempre que sí. Una activitat sigui de l'àmbit que sigui, sempre destac la figura del voluntari, és a dir, el correcte. Voluntari si no hi és, no se fa. Per tant, jo de totes maneres vosaltres com a coordinadors d'aquest voluntariat, diguéssim, mira, bé, aquest agraïment que volia aixecar cap a vosaltres. Si no teniu res més a dir, ho deixem aquí i... no esperem, perquè havíem quedat amb tu, que havíem de fer un petit recordatori d'aquest dissabte, que torna per una altra cursa, farem una que és aquesta de la ME, Mallorca, que parteix de Solla, cap a Pollença, arriba, doncs, vull dir, parteix de Solla, crec que parteix de Bellgatxís, has dit, de Bellgatxís de matí, arriba aquí a Pollença, ni quina hora, Mateu?
0: Sí, aquesta és la desena edició, sí, arribarà a Pollença... Depèn, perquè hi ha una cursa per relleus, una cursa individual, i després n'hi ha una que surt de Lluc a les 4 de l'hora baixa. M'han dit que els primers atletes poden arribar en torn de les 4, però pot ser que el de relleu arriben un poc més prest, 2:30, 3, però el primer, diguéssim, seria en torn a les 4 de la cursa aquesta de... diguéssim, individual, no? I sí, ja la desena edició, i aquí el que fem en aquest cas nosaltres els arribem aquí, som per aquestes curses de muntanya en tenim que organitzen. Aquí també col·labora la secció de muntanya del Club Pollença, que n'organitza des d'aquí, o organitza la Serra Nord i la Tomí, que surten i arriben a Pollença, i després en tenim aquesta que ve de Solla, mm-hmm. No? Tenim qualcun altre, la travessa, que també se fa per... el mes de juny surt d'aquí i se'n va fins a Peguera.
1: Exacte, fins a Andratx, això sona de per allà. Sí, sí. Molt bé, i moltes gràcies a tots per haver vingut, i res, i ja sabeu, quan vulgueu transmetre qualque cosa, vosaltres com a associació, bé, nosaltres també, a tu també més, perquè vens cada 2x3, bateu, però és com a associació, si molt volen transmetre qualque cosa, sempre seran benvinguts. Que passeu molt bon cap vespre, gràcies per seguir.
0: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: aquests sons que mos recorden ara que divendres, aquest divendres dia 2, farà ja 2 mesos que ha passat la patrona, i aquests sons que posen so sempre a la banda sonora de la patrona, que són els sons de la tropa de cornetes i tambors del Soldà, que tenim aquí avui, com ja vos hem indicat abans, tenim en el seu president, en Miquel Àngel Capó, i en el seu director, en Jaume Terrassa. Com esteu? Bon cap vespre.
1: Bones, què tal?
0: Benvinguts una altra vegada, Jaume, que no xerres.
1: Va bé.
0: Ha passat a dir, no xerres, ja, dic, que la ràdio si no xerres no m'ho senten, eh? Bé, i veig que, com molt veniu a explicar aquestes jornades de, que ja us hem indicat nosaltres durant tota la setmana, aquest dia, d'entre dia 5 al 15 d'octubre, fan aquesta jornada de portes obertes dilluns i dijous, entre les 8 i les 9, en el pati del Joan Mas. Com us podeu explicar? Per què fèiem aquestes jornades de portes obertes?
1: Bueno, de contacte, la tropa està feta 26 anys, ja duim 26 anys. I és clar, durant aquests 26 anys han passat molta de gent. Per què fem aquesta jornada? Bueno, perquè volem introduir que hi hagi gent que li agradi i que es vengin nosaltres, ja que és una manera de que, per exemple, sigui una unió tan grossa com la que hi ha allà de dins i puguin disfrutar com disfrutem nosaltres d'ella.
0: Jaume, i això va dedicar, això va, va dirigit, i jo dic més que dedicat, per a nins i nines de partir de 10 anys, posa això.
2: Sí, amem, vam fixar l'edat de 10 anys més per temes de coordinació, direm. Per gerber que per tocar el tambor, potser un nen de 8 anys podria, de 9 podria, però sobretot tema cornetes, que és el que ens fa falta en si, és a dir, és el que puntualitzarem més, més petits els costa bastant. És a dir, vam parar 10 anys perquè ja... No, és a dir, que tampoc sigui un problema per ells per tocar la corneta, sigui... Algo que no els costi massa, perquè sé que si és en menys de 10 anys sol costar bastant.
0: Quin temps aquí estàs tu, Jaume?
2: Jo enguany ha fet 17 anys.
0: 17 anys, malament. Eh? 17 anys.
2: Si no m'he descomptat.
0: Ets el més veterà o n'hi ha de més
2: veterans? No, n'hi ha de més veterans.
0: N'hi ha de més veterans que tu. N'hi ha de més veterans.
2: N'hi ha un grapat.
0: Sí? Sí. Sí, ja no ho sé, no me dius, m'ho veiem grapar.
2: No, n'hi ha un grapat, n'hi ha... N'hi deu 4 o 5 més veterans.
0: Més veterans. I això ho dius perquè quan dius que aquesta era triada de forma orientativa, més que res perquè ho sabeu per experiència.
2: Sí, mama, és per experiència, perquè ho veus. És a dir, en tenim de més petits. No vol dir que aquests més petits que tinguem no segueixin, aquests segueixen, però el que m'ho interessa ara és a partir de 10 anys, per el que he dit, sobretot perquè el que m'ho fan falta són cornetes. I per la corneta sí que necessites una edat un poc més. Que no siguis tan petit, que ja te puguis bufar bé,
0: que tinguis una bona potència.
2: Sí, que ja no t'acosti tant com per ser un problema.
0: Una bona capacitat també de...
2: Sí,
0: de...
2: pulmonar.
0: Pulmonar, eh? Molt bé, i deixaràm d'aquestes portes obertes que és de dia 5, recordem, de dia 5 al 15 d'octubre, però no mos oblidem d'aquesta reunió informativa que serà just passat demà, aquest sí. Dia primer d'octubre. Miquel Àngel, que podem dir que trobaran en aquesta reunió informativa?
1: Bueno, aquesta reunió trobaran un poquet explicatiu de lo que és la banda i després també com la duim i les parts que conformaran aquesta temporada que ve. Tot això passant per una sèrie de coses i després ho hi vengui i preguntes que voldrien saber. Estem obert a tot.
0: Jaume, què demanem als nins que... O als nins, a nines, que vulguin formar part de la tropa de Soldà? Compromís, sobretot.
2: Bueno, sí, per començar, compromís, després assistència dels assajos i després l'associació té una quota que són 20 euros anuals, és a dir, és algo simbòlic. Uh-huh. I a partir d'enguany se'ls deixarà l'instrument un període de mesos i després, quan se tingui clar si li agrada o no li agrada, s'haurà de o fer, és a dir, que la banda li disposarà un instrument tassat a un preu, podrà comprar ell, o s'haurà de comprar un instrument nou.
0: Jaume, perquè això dels instruments corre càrrec de sa tropa, és a dir, qui ho compra ho sou d'altres?
1: Bueno, tots no.
0: És a dir, qui
1: no.
0: Ho compra, entenc qui ho paga.
1: Nosaltres en tenim en reserva, sempre que hem anat fent, a fi de que tots aquells que venen nous que vendran ara, per exemple, aquests dies ancià, però nosaltres els hi deixem perquè ho provin, perquè sàpiguen si li agradarà o no li agradarà, perquè està clar que un lot, si diu que sí, que ara vendrà, però d'aquí 15 dies diu que no, i els hi fa comprar a son pare una corneta, val 300 euros, i després li deixa un racó d'estat de 15 dies. Doncs per saber si els agradarà o no els agradarà, els hi deixen nostres els instruments.
0: Clar, feis aquesta primer contacte amb l'instrument d'en Salgot, i si Salgot o Salgot respon, després sí que ja ho compren ells, és a dir, i s'ho queden, és en propietat, és
1: sí,
0: així?
1: Sí.
0: Molt bé, i m'has dit principalment, Jaume, que fan falta trompet amb cornetes, perdó.
2: Sí, no vol dir que l'altre diguin que no, però no ho intentarem que la gent provi la corneta.
0: Perquè ara mateix quan sou a sa banda?
2: Ara mateix són 60 i pico socis.
0: Que no vol dir que tots toquin.
2: Dels quals som unes 15 cornetes, entre 13 i 15 cornetes. Què passa? Justets un poc.
0: Quantes en necessitau, més o manco, perquè soni com...
2: Una sortida normal... unes de 8, si som, és a dir, comptant que sortien tots els socis, que seria la banda ideal, unes de 8-20 cornetes, que seria un terç de la banda. Lo seu que serien 3 terços. Així bé, equilibrat com tot.
0: I ara jo demana, sense de la meva demàndic, però i dels socis que sou, no, què passa? Que les cornetes que toquen actualment són les úniques que hi pot haver, o és que no hi ha gent que no vol tocar la corneta?
1: No.
0: Com és això?
1: No, hi ha gent que s'ha apuntat a la banda, s'ha fet soci a la banda, molts que són pares dels infants que encara no són majors d'edat. Quan dic major d'edat, pues, ens referim a uns 16 anys, més o menys, per nosaltres, i tots aquests pares han d'estar donant una responsabilitat damunt lo que és l'infant. Per tant, si hi fan ho pares socis. Després hi ha socis col·laboradors que no són de la banda ni res, però d'una manera o l'altra han estimat la banda i s'han fet socis. Però clar, el que deia en Jaume, has de comptar que tot any, que són 50...
2: Sí, tot any poden ser uns 48, 50, sí. Per allí.
0: O sigui,
2: comptant nins i adults.
0: Nins i adults. En socis totals, diguéssim.
2: Sí.
0: D'acord, és que no ho havia entès, em pensava que tots els socis éreu els que tocàveu i després hi havia simpatitzants en tot cas, però clar, socis són, per exemple, pares dels qui toquen, que estan simpatitzats en sa banda. Molt bé, i si vos pareix, fem una mica d'història, perquè em xerrà poc, fem una mica d'història, xerram un poquet. Jo ja em vaig xerrar, quan varen fer l'entrevista de les votacions, dels càrrecs, i després tu també vares venir, me'n recordo en una altra ocasió, però sí que m'agradaria que fes una mica d'història. Tu m'ho vares dir que abans de Valtros, m'ho vares dir Miquel Àngel, si no recordo malament, abans de Valtros hi havia una altra banda, que era la banda militar, que tocava.
1: Sí, venia Palma 47... de tot ja, fins que un any va dir que no venia. L'Ajuntament va contratar una xaranya que tocava Paquito Chocolatero, i això el poble no
0: va quadrar.
1: No, i a partir de l'any, perquè de l'any que va venir davant van sortir altres, però has de comptar que la banda, com a banda, ja estava feta feia un grapat d'any d'antes. El que passa que era una banda normal, que van fundar, normal, de cornetes i tambors. Després, quan molts van oferir sortir, va ser en Jaume Joan i la Batlessa d'aquell entonces, molts va oferir el primer any, va ser un Sergeviles. I després, ja l'any que va venir davant, ho van fer tot. I a partir d'aquí s'ha pues, anat caminant i fins a fer 26 anys que estem en roda i que més o manco la gent encara m'ho segueix apreciant.
0: Jaume, jo crec que no m'ho havia dit després de la patrona, o Jaume manco no m'ho havia entrevistat. Quina impressió va donar el dur de la patrona, sé que han passat quasi dos mesos.
2: Hombre,
0: la patrona ho ha mandregut, principalment.
2: Sí, l'impressió bona, enguany va sortir tot bastant bé, la patrona, a dir, la perfecció, dic, no existeix, a dir, però va sortir tot bastant bé, i ara descans. Després de Sant Vicenç, Descanso.
0: Sí. I ara, que, i quan vos hi torneu a posar, ara?
2: Ara, dia 5, començàvem a les portes obertes, però també cal destacar que nosaltres començàvem un ensai dia 5. Uh-huh. És a dir, aquests primers 4 ensais, que són 4 dies de portes obertes, seran uns ensais un poc diferents, però que ja són membres de la banda, però a partir del següent ja serà por amor a punt per Nadal, perquè nosaltres ara ja molt bé Nadal.
0: I Nadal, que quin és el primer esdeveniment que teniu?
2: Sí, el primer així més sèrio, més així, és Nadal, a dir, encesa de lluny i després pregoner i Nadal.
0: Conta'm un poc, o tot dos, qualsevol de tot dos, conta'm un poc quines són les activitats que feis, és veritat que les centrales és la patrona, però sí que en feis més al llarg de l'any, no és així?
1: Sí, això nosaltres, com diu en Jaume, una vegada que ara comencem a ensear, pues ja anem enfilats cap a lo que és el tema Nadal. Nadal hi ha l'encesa de lluns, hi ha lo que és el pregoner, després els reis, el pregoner el solen fer tant en un moll com aquí un dia diferent i després ja d'aquí on aniríem
2: després de Reis ja iniciaríem Setmana Santa.
1: Ah, claro.
2: I després ja sí que després de Setmana Santa preparatori patrona, perquè per nosaltres cal destacar que el PAC patrona per nosaltres comença dia 31 de maig.
0: Clar.
2: Ara veure que enmig hi ha Sant Pere, ara veure que enmig hi ha altres actes, però per nosaltres, la primera sortida de patrona dia 31 de maig. Exacte. I a partir d'aquí ja són dormeros...
0: A tope.
2: Que són molt frenètics, moltes activitats, però bueno, ja estem acostumats.
0: Quina crida els hi poden fer els audots perquè venguin?
1: Hombre, la crida seria que tots aquests lots te'ls hi fa il·lusió, que vengin, ho vegin, ho provin, i quines... que donam a canvi? Pues a canvi donam que se trobaran allà, el primer de tot, com una família. No se trobarà ningú que no ha apreciat des del primer moment, i després també que puguin estar dins d'aquesta meravellosa música, dic meravellosa perquè per nosaltres ho veus, a lo millor per un que li agradi en Beethoven no
0: però se pot contagiar aquest amor per aquesta música que és precisament aquesta família que voleu formar o que tenen formada ja de banda,
1: i a partir d'aquí pues, veurà com van les coses i fer feina perquè la cosa va bé, perquè nosaltres juguem en que fem pagar 20 euros. Aquests 20 euros els atreven a damunt, perquè entre el polo que donem, un pot de vestimenta i 4 tonteries més, se'n van. Entonces, són 20 euros miserables, però, claro, o pares han de, per altres activitats, en paguen 300, en paguen... I què passa? Que nosaltres tenim 2 dies per ensenyar. 2 dies que ens han deixat i ens han de fermar el que tenim. Però, clar, si un pare ja ha pagat tant i justament aquest dia hi ha entrenat o qualsevol cosa, no li dirà vés a ensenyar, li dirà vés a tot ja. Té per qualta cosa hem fet. I amb això nosaltres jugàvem un poquet malament, perquè hi ha dies que no podem venir tots, hi ha dies que dius, uai, què farem avui? I clar, i tot se deu en això, aquestes coses. Posta, el que cercam és que pugui venir gent i els podem ja començar a ensenyar i amb vistes a l'estiu. I és clar, si tenen 14 anys ja tots els farà il·lusió ja sortir per la patrona.
0: Aquest compromís que parlàvem en el principi, no, Albert Jaume? I a part de ara ja com a banda, suposo que després una vegada que ja formes part de la banda, que ja t'has integrat i tal, feis activitats a part dels actes en si que heu d'atendre?
2: Ben, sí, solen fer típics
0: sopars
2: de grup. Ara veure aquest tema, el que són activitats, per lo que ha dit en Miquel Àngel de les extraescolars, futbol, bàsquet, etc. És complicat, perquè fer activitats el fin de setmana implica que la gent que fa futbol, bàsquet, té competició. És complicat, però bueno, de moment les activitats que fem la gent està contenta i s'esperen seguir així.
0: O per compaginar, no? Per compaginar el que són activitats extraescolars, en venir a la banda, tots els que ara venen actualment,
2: sí,
0: no?
2: Sí, actualment, de moment, aconseguim trobar el forat que toca per compaginar-ho.
0: Això hem de dir que aquests assajos els feis els dilluns i els dijous, eh? No és sí, així, en sí. El pati de Joan Mas.
2: Sí, exacte.
0: I de, si teniu res més a afegir, si no ho deixarem aquí, perquè tant mateix no... Vinga, dijau que acabem pelgat de tots, en dir que aquestes jornades principalment... Hem fet un mica un curt d'història, que tu ja m'havies fet, Miquel Àngel, quan havies vengut, una vegada ja t'ho he demanat. I de res, recordem en els oients que mos estan escoltant que aquestes portes obertes de la tropa de cornetes i tambors del soldà és del 5 al 15 d'octubre. Serà el dilluns, els assajos són els dilluns i els dijous, entre de les 8 a les 9, perdoneu, els dilluns i dijous, entre dia 5 i 15, fan aquestes jornades de portes obertes, és així?
2: Exacte.
0: Perdó, ara m'havia embuat. I serà entre les 8 i les 9, al pati de Joan Mas, per aquí 9. Però no vos oblideu que hi haurà, abans d'aquesta jornada de portes obertes, passat demà, dia primer, i aquesta jornada, que és això, que sí que serà la Fundació Roger Villalonga, aquesta jornada informativa, que poden, si poden a Costa Pares, algunes curiosos que els faci ganes formar part d'aquesta banda. I de res, Miquel Àngel, Jaume, si vol afegir qualque cosa més, si no, ho deixarem aquí.
1: No, jo, bueno, jo esperant que vengui i que s'anima la gent i vengui, i a partir d'aquí, pues, tornar a caminar cap a la patrona, que cap tothom patrona. Pensa...
0: Que no m'ho donen en compte, perquè ara Nadal, veràs tu Nadal, Sant Esteve, pum, pum, pum, pum, no m'ho donen en compte i tornen a ser la patrona.
1: Sí, nosaltres tots els ensais que fem, sempre hi ha un bossi d'ensai que dediquem a la patrona, maldament que fegem ensai per Setmana Santa o per Nadal o per això, sempre dediquem un bossi a la patrona. Per tant, no acaba l'any per nosaltres a la patrona, sinó al revés, torna a començar a passar la patrona a preparar per la patrona que ve.
0: La teniu ben present tot l'any, malgrat que sigui un dia l'any. I de Miquel Àngel, Jaume, moltes gràcies per ser aquí, espero que aquestes jornades, aquestes portes obertes vagin molt bé, aquesta reunió informativa també de passat demà, recordem, a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. Gràcies per ser aquí tots dos i qualsevol cosa que necessiteu promocionar, ja sabeu qui mos teniu. Que vagi molt bé, bon cap vespre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies.

Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Són ara mateix les 7 menys 20 i mos arriba una notícia que és que el periodista avui al llarg del dia i perquè es pensa que des del matí la senyal de televisió no arriba en correcció a moltes parts del municipi d'aquí de Pollença. Ens indiquen des de l'Ajuntament que ja se n'han donat compte i que ja estan solventant la situació. Per tant, un pot de paciència i segurament dins les pròximes hores ja s'haurà solventat aquesta falta de senyal de televisió. Nosaltres, ara quan són ara mateix les 6, quasi menys quart, perdó, les 7, quasi menys quart del capvespre, donant per acabada aquesta programació. Hem parlat de la Pollença Running Fest, han passat per aquí la tropa de soldà, i donant per acabar, idò, així aquesta programació d'avui capvespre. Mos veiem demà de matí, si tot va bé, a les 9. Molt bon vespre per tots.

Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.
1: Is it?